Així s'acaba aquesta joia de la música de cambra romàntica, el quintet amb clarinet en si menor, opus 115 de Johannes Brahms, una obra de l'any 1891 que hem sentit en la versió de Joan Enric Lluna, clarinet, i el quartet de corda de Tòquio.

La nostra programació continua amb l'audició d'una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la cantata 159. Mireu, ara pugem a Jerusalem. Sentirem la versió que en fa John Eliot Gardiner, al capdavant dels solistes barrocs anglesos, amb els solistes Peter Harvey, baix, i Xenia Loeffler, que és la solista d'oboè.

0: Aquesta era la cantata 159 de Johann Sebastian Bach, la cantata Mireu, ara pugem a Jerusalem. I la sentíem en la veu del baix Peter Harvey amb l'acompanyament dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

La sinfonia número 4 en fa major del compositor Ralph Vaughan Williams és de l'any 1934. És l'obra que ara sentirem, interpretada per la New Philharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Boult en un enregistrament del 1967.

Adrian Boult, al capdavant de la New Philharmonia Orchestra, ens oferia en aquest enregistrament del 1967 la Simfonia número 4 en fa menor que Raphael Williams va compondre l'any 1934.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per George Malcolm interpreten, en la gravació que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, el concert per a violoncel i orquestra número 3 en sol major, catalogat amb el número 480 de Luigi Boccherini.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra número 3 en sol major, el concert catalogat amb el número 480 de Luigi Boccherini, i el sentíem en la interpretació de Lluís Claret al violoncel i de l'orquestra de cambra anglesa dirigits per George Malcolm.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el sextet de corda en re major opus 10 que Erich Wolfgang Korngold va compondre entre els anys 1914 i 1915. Ens acompanyen els membres del quartet Flesh amb la col·laboració de Ian Humphries, viola, i David Bucknell, violoncel.

0: Ian Humphries, viola, i David Bucknell, violoncel, amb els membres del quartet Flesh, ens oferien el sextet de corda en re major, opus 10, d'Erich Wolfgang Korngold.
1: Catalunya Música.
2: Música a continuació de Manuel de Falla. Sentirem les impressions simfòniques per a piano i orquestra Noches en los Jardines de España. Aquesta és la versió que interpreten el pianista Guillermo González i l'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigits per Víctor Pablo Pérez.

0: Eren Las noches en los jardines de España, les impressions simfòniques per a piano i orquestra de Manuel de Falla, aquestes que sentíem en la interpretació del pianista Guillermo González i de l'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigits per Víctor Pablo Pérez.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Del compositor Joan Pau Pujol podrem sentir ara la missa Sexti Toni a 8, interpretada pel conjunt Exaudinós que dirigeix Joan Grimalt.

0: El conjunt Exaudinos, dirigit per Joan Grimalt, ens oferia la missa Sextitònia 8 de Joan Pau Pujol.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Amb el sobrenom de la meva vida es coneix el quartet de corda número 1 en mi menor de Bedrich Smetana, que és el que aquí a Catalunya Música sentirem a continuació, interpretat pel Quartet Praga.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokófiev, una obra de l'any 1942 que conté tres arranjaments, d'un vals de l'òpera Guerra i Pau i d'una contradansa i d'un vals Mephisto de la banda sonora del film Lermontov. Sentim el pianista Frederic Chiu.

0: Hem sentit les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokófiev. Ens acompanyava el pianista Frederic Chiu en un enregistrament de l'any 1994.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit us proposem l'audició de la Sinfonia número 3, l'Heroica, Sinfonia en mi bemoll major, opus 55, de Ludwig van Beethoven. L'Orquestra Filarmònica de Berlín n'ofereix aquesta versió, dirigida per Claudio Abbado.

Fins aquí la sinfonia número 3 en mi bemoll major, heroica, l'opus 55 de Ludwig van Beethoven, que us oferíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigia Claudio Abbado.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb...

0: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.
1: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
2: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a 2:00, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts en aquest nou dia i, per tant, també aquesta nova setmana. Avui és dilluns, 11 de maig de 2026. Vet aquí que ens teniu novament amb ganes de compartir aquestes primeres hores el primer temps a Catalunya Música. I avui ens preguntem quina relació tenen els francesos amb el vals. El vals és una dansa, el nom ve de l'alemany valsa, que vol dir voltar, donar voltes, però vaja, és una dansa que sempre es diu que va néixer a Viena, la capital austríaca, que ben aviat va ressonar a grans ciutats com Londres i París. Quina relació estableixen totes aquestes capitals? A priori està clar que el vals va arrasar directament amb tot el que tenia per davant. No va deixar, vaja, créixer més l'herba, com es diu sempre, de Tila. I és que va tenir tant d'èxit, la requesta va ser tan exageradament espectacular que es va implantar d'una manera rapidíssima. Si ara busquem en el repertori francès valsos, ens en

trobem algun per piano, però sobretot si hi ha una obra carismàtica que ens permet assenyalar, no direm l'inici, perquè seria potser un pèl exagerat, però sí la primera gran obra escrita a ritme de vals per gran orquestra del repertori, ens porta no pas a un vals a l'ús per ser ballat en els salons parisencs, sinó al segon moviment de la sinfonia d'un jove que amb prou feines tenia 27 anys. Ens referim a la sinfonia fantàstica d'Héctor Berlioz, Berlioz que va ser un enamorat dels valsos i que en va incloure un en aquesta sinfonia juvenil que avui és, sense cap mena de dubte, la seva tarja de presentació. És una sinfonia programàtica, vet aquí una novetat, la sinfonia ens parla de la relació d'un artista amb una noia que al final acaba esdevenint una bruixa, tal com es demostren els dos últims moviments. Però mentre encara no sabem que la noia acabarà esdevenint una bruixa, en el segon moviment la parella ballen un vals idíl·lic. Així el va imaginar Héctor Berlioz.

0: El primer gran vals de la música francesa que ens interpretava l'Orquestra Filarmònica d'Israel, dirigida per Jean-Andrea Nozeda, era el segon moviment de la Simfonia Fantàstica Opus 14 d'Hector Berlioz, un vals amb gran orquestra i, a més, amb introducció, que en aquests moments estem situats al 1830, els valsos que s'escrivien a Viena encara eren els valsos de petit format originals, els històrics, i aquí Berlioz fa de visionari. Però vaja, tot un referent de la música de vals francesa, aquest segon moviment que fa d'alguna manera les funcions de minuet en aquesta simfonia romàntica per antonomàsia i que ens permet ja fer cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Però és que això del vals, poca broma, que en poc temps va anar guanyant terreny i finalment fins i tot els compositors d'òpera van substituir les cabaletes pels valsos.

Era Mirel Lafreni al costat de l'Orquestra de l'Òpera de París, dirigits per Georges Prêtre, i interpretant, anàvem a dir, l'ària de la Castafiore de Tintín, i de fet no ens equivocaríem, però vaja, diguem-ho ben dit, és l'ària de l'acte tercer de l'òpera Faust de Charles Gounod, O Dieu que de Bijou, o també coneguda com l'ària de les joies, que tant agradava el personatge de la Castafiore de Tintín. Vet aquí una de les àries més famoses de Charles Gounod, i per què l'hem posat aquí? Suposem que us heu adonat que està escrita a ritme de vals i és una mostra més

de com el vals va anar guanyant terreny en àmbits que no eren precisament els salons de ball, substituint les cabaletes a l'òpera, o fins i tot quan s'escriuen poemes simfònics, un vals esdevé de cop el que seria la base rítmica d'un poema simfònic, per no parlar ja dels valsos caprici, que en definitiva són valsos, però que en lloc d'estar pensats per ser ballats, estan pensats per exhibir el solista que els interpreta, en aquest cas, el violí.

Aquesta era la mostra de vals convertit en una peça d'exhibició pels violinistes, tot i que la versió original era en piano. És el vals Opus 52, número 6, de Camille Saint-Saëns. L'amic de Saint-Saëns, Eugène Ysaÿe, va fer-ne una instrumentació per violí i orquestra, ja heu pogut veure, preciosa a partir d'aquestes pàgines, que eren, de fet, estudis per piano que Saint-Saëns havia compost el 1877. És una pàgina brillant, un vals de lluïment. Recordeu que estem a partir dels valsos francesos veient les diferents branques que va prenent el vals més enllà d'una sala de ball. Hem pogut veure un vals dins d'una sinfonia, hem pogut sentir un vals de lluïment, i ara el que veurem, a part de poder sentir també prèviament una ària d'òpera escrita a ritme de vals, el que sentirem ara és un poema simfònic escrit directament a ritme de vals. És el més famós dels quatre que va escriure precisament Camille Saint-Saëns. És la seva dansa macabra a partir d'un poema de Casali en la qual es descriu com els esquelets d'un cementiri surten a partir de les 12 de la nit i munten

Ho heu pogut comprovar, un vals convertit en un poema simfònic. Un poema simfònic, sens dubte, el més carismàtic, el més popular, el més representatiu i amb un sentit de l'humor claríssim. El sentit de l'humor que, òbviament, es desprèn ja de la poesia original de Casalí que va inspirar Camille Saint-Saëns per escriure aquesta obra que començava quan el rellotge toca a les 12 de la nit i que s'acabava gairebé quan l'oboè ha imitat el cant del gall. La versió que us hem proposat era de l'Orquestra Filharmonia dirigida per Charles Dutoit. Els valsos, on, òbviament, tampoc no hi van faltar mai, va ser en la música de ballet. Ja hem parlat abans de l'ús que se'n feia a les òperes. Per tant, no ens ha de sorprendre que tant a ballets com a òperes els valsos apareguessin. I a les òperes, no només com a base rítmica d'una ària cantada, sinó també com a escenes de ballet. Per tant, aquí tindríem una interconnexió entre les òperes i els ballets pròpiament. Manuel Rosenthal, director d'orquestra francès a principis del segle XX, va agafar uns fragments de dansa o dansables de les operetes de Jacques Offenbach, el gran compositor d'origen alemany que va triomfar en el París del Segon Imperi, en els temps del Napoleó III, amb les seves divertides operetes com Orfeu als Inferns o de la gran duquessa de Gerolstein. A partir de tota una sèrie de danses, va crear una obra, repetim, a principis del segle XX, que va titular Gaieté Parisienne, que vol dir alegria parisenca, i de la qual en traiem un vals.

L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, en els intèrprets d'aquest vals, que hem extret d'aquella famosa suite selecció de temes diversos, simpàtics, divertits, de Jacques Offenbach, que va compilar el director d'orquestra i orquestrador Manuel Rosenthal a principis del segle XX. Aquesta suite que es diu Gaieté Parisienne, alegria parisenca, a partir, com dèiem, de temes del compositor d'operetes del Segon Imperi, Jacques Offenbach. El vals és una de les diferents danses que hi apareix. I bé, just quan acaba el Segon Imperi, l'any 1870, amb la famosa guerra franco-prussiana, poques setmanes abans d'aquesta guerra, es va estrenar el ballet Coppelia, de Leo Delibes, un ballet preciós, avui forma part dels grans ballets antològics del repertori romàntic francès, per situar-vos, característic ballet de tutus, etc, etc. I si hi ha un moment conegut en aquest deliciós ballet, és precisament el vals.

Copèlia, al qual pertany aquest vals, concretament el seu acte primer, és un ballet que es va estrenar just poc abans del final del Segon Imperi de la Guerra Franco-Prussiana. L'autor és Leo Deliba i la versió que us hem proposat era de l'Orquestra Filarmònica Eslovaca dirigida per Andriu Mogrella. Bé, ara imagineu-vos que vosaltres sou compositors i compositores d'aquella França de la segona meitat del segle XIX. És que és impossible deixar d'escriure valsos. Fins i tot França va donar a Europa l'equivalent a Johann Strauss, però del nord de França, de tota la zona de l'Alsàcia, la Lorena, tota aquesta part fronterera. Ens referim al compositor Emil Baltefel, a qui avui recordem per valsos que competeixen gairebé amb els de Johann Strauss en popularitat. Valsos com el Vals dels Patinadors, opus 183.

Coneixeu el deliciós parc de Bois de Boulogne a París, un parc típic al mig de la ciutat, un lloc d'esplai, de contemplació, de natura, com si fos una mena de parc de la Ciutadella, però així en plan espectacular. Doncs bé, és en aquest parc on al segle XIX hi havia una zona per patinadors. És just un homenatge, o si voleu, una inspiració en aquest espai de Bois de Boulogne que va servir el compositor Émile Baltefel per escriure el vals que acabem de sentir. Aquest vals, el patinadors, que ens interpretava l'Orquestra Filarmònica Eslovaca dirigida per Kurt Redel, una partitura de 1882, l'opus 183 d'aquest compositor que havia nascut a la ciutat d'Estrasburg, a l'Alsàcia, al nord-est de França. Bé, avui va de valsos francesos. Ja us hem interpel·lat abans. Com us podríeu resistir si fóssiu compositors i compositores de finals del segle XIX a la capital francesa? Ni tan sols la compositora Cécile Chaminade es va voler resistir a la temptació

Pels Carnavalesc, compost el 1894 per dos pianos de la compositora parisenca Cécile Chaminade, compositora que va gaudir d'una llarga vida de gairebé 90 anys, 87 concretament, i que en vida va arribar a esdevenir la impulsora de més d'un centenar de clubs femenins i tota una línia de perfums i cosmètica que va portar el seu nom com a compositora. Unes 400 peces integren el seu catàleg, la majoria per piano, algunes cançons i molta música, entre cometes, de saló, com la que acabem de sentir. I més o menys per la mateixa època en què Cécile Chaminade estava component el vals carnavalesc, Gabriel Fauré componia la seva suite d'oli opus 56, també per piano a quatre mans o per duet de pianos. Aquesta vegada d'oli era el sobrenom carinyós de la filla que la seva parella en aquell moment havia tingut amb el marit anterior. Era la cantant Emma Bardach, que curiosament acabaria sent la dona de Claude Debussy. Doncs bé, mentre era l'amiga de Fauré, Fauré li va dedicar aquesta suite d'oli, una peça d'encant, una mena de glossa del món infantil i que inclou un petit vals, el vals Kitty, segurament una nina de la filla d'Emma Bardach. Aquí el teniu, vals Kitty de la suite d'oli.

Una peça d'encant. De fet, no només aquest vals anomenat Kitty, sinó tota la suite Dolly. Ja us ho hem dit, Dolly era el nom carinyós d'Helena Bardach, quan Helena Bardach era una nena petita. Helena Bardach era la filla d'Emma Moïse, o Emma Bardach, de casada. És aquesta nena que, vaja, Fauré li va escriure aquesta suite quan era petita, una suite per piano a quatre mans, la suite Dolly, que és justament el fragment que acabem de sentir interpretat per les germanes Katia i Marielle Labeck. Per cert, que aquesta noia, la Helene Dolly, la destinatària de la suite Dolly, moriria l'any 1985 a l'edat de 92 anys. I seguim en el panorama francès i parlant de valsos. Ja sabeu que Claude Debussy tenia dues característiques. Una és la curiositat per totes les músiques noves que se li posaven per davant, músiques que arribaven a París. Tant li feia que arribés des de l'illa de Java com que arribés des de Nova York. Tot li interessava i moltes vegades en va acabar fent un ús particular. I l'altra característica és la ironia, la paròdia que sovint amaguen les seves obres i fins i tot els títols. Té una pàgina per piano de l'any 1910. Debussy la va titular La plus que lente. Traduït vol dir l'obra que és més que lenta. És a dir, com dient, no és lenta, no, encara més. I, de fet, està escrit a ritme de vals. I és que sembla que en aquell moment, recordeu que estem a 1910, a París s'havien posat de moda els valsos molt lents en els cafès i als salons. És una mica aquesta tendència sentimental d'aquell moment que havia fet que els valsos s'interpretessin més a poc, i Debussy li va faltar temps per fer-ne un que parodiava tota la resta, La plus que lente.

Certament, podia ser una paròdia dels valsos lents que s'estaven posant de moda a principis de segle XX en els cafès i salons parisencs. Pot ser una mostra del sentit irònic de Debussy parodiant aquella tendència sentimental. Però la veritat és que sentir aquest vals, La plus que lente, de 1910, de Claude Debussy, ens fa pensar que estem davant d'una obra autènticament deliciosa. I també hem de dir que hi contribueix molt sempre la bona mà, o més ben dit, les bones mans del pianista que les interpreta. En aquest cas era Javier Perianes. Bé, 10 anys després, el 1920, recent acabada ja la Primera Guerra Mundial, Claude Debussy feia un parell d'anys que era mort. Maurice Ravel acomiadava aquella gran època del vals component un poema coreogràfic absolutament preciós i que acaba com havia acabat la Primera Guerra Mundial amb un moment de desori, de desgavell en aquells últims compassos d'un poema simfònic que, en definitiva, era el testimoni d'estima de Maurice Ravel per aquesta dansa que ja havia assolit més de 100 anys d'història. Ravel va pensar que ja el vals mai més tornaria a estar de moda. Pocs podia imaginar el compositor francès, que encara avui som capaços, amb més o menys gràcia, de ballar valsos. Ens quedem amb aquest poema coreogràfic, La vals, de 1920, de Maurice Ravel.

0: Així s'acaba el poema coreogràfic titulat La Vals, tot un homenatge que Maurice Ravel va voler fer a una dansa que tant estimava i de la qual creia que se n'acabava la popularitat després de la Primera Guerra Mundial. La previsió de Ravel no va ser molt exacta, el vals continua mantenint la seva popularitat, però també ho fa aquesta pàgina preciosa que ens ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigits per George Pretre i que ha culminat una selecció amb la que avui us hem donat el bon dia des del primer temps a Catalunya Música, farcit de valsos francesos.
1: El primer temps.
0: I per no desentonar, completarem el nostre recorregut matinal amb un disc que va publicar la firma discogràfica Alfa amb el tenor lleuger Cyril Dubois i l'Orquestra Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Pierre Dimousseau. Un disc que està dedicat a les cançons franceses, ells en diuen Mélodie, amb acompanyament orquestral. Obres de Camille Saint-Saëns, de Gabriel Fauré, de compositors potser no tan coneguts com Louis Vierne o Fernand de la Tombelle, o també de la compositora francesa, ja que va néixer a París i, de fet, es va nacionalitzar francesa. Els pares eren irlandesos, Augusta Holmes, però ella mateixa va decidir nacionalitzar-se francesa i afegir un accent obert a la Eda Holmes. Per tant, ella pronunciava el seu nom com Augusta Holmes. Aquí teniu una de les seves melodies, Ne nous oubliez pas.

Ne nous oublie pas, una cançó, una melodia amb acompanyament orquestral. Mira, ves per on. També escrita a ritme de vals per la compositora francesa d'origen irlandès, Auguste

0: està Holmes. Cyril Dubois, al costat de la Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Pierre Dimousseau, van enregistrar ja fa uns mesos aquest disc que van titular So Poetic, tan poètic, i que va publicar la firma discogràfica Alfa, farcit de melodia de cançons franceses amb acompanyament orquestral. És així com avui ens hem acomiadat el primer temps, però ja sabeu que hi tornarem demà, com sempre, a 6:45, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
3: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
2: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre, acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.

Avui, abans de seure a fer l'últim repàs del programa, llegia un article que parlava de la soledat. De la soledat no desitjada, en alguns casos, de la diferència amb l'aïllament, soledat social, soledat emocional, un bon grapat de paràgrafs que aportaven definicions diverses, dades, estudis comparatius i una idea com a conclusió. Sovint, el sentir-nos sols no depèn tant de la companyia com de la sensació de pertinença. Sentir-nos part d'alguna cosa, gran o petita, però compartir propòsit amb els altres és el que ens fa connectar, viure'ns no com una illa, sinó com a part d'un bosc, en relació i en sana dependència. I aquí, per part nostra, doncs obrim comunitat a l'entorn de la música, la bellesa i la cultura. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dilluns 11 de maig. Encetem setmana, obrim les portes d'aquest espai radiofònic i ho fem, com sempre, molt agraïdes les membres de l'equip, que som l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, aquí jo mateixa Maria Montes, l'Esther Pinart, amb el suport tècnic avui al control d'en Víctor Villar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ens hem deixat la Maria Prieto, la nostra estudiant en pràctiques, per
2: sí, cert. Sí, que es va incorporar a l'equip la setmana passada.
1: Sí, per tant, ja m'aniré acostumant a incloure dels crèdits que escolteu. Això dels estudiants en pràctiques, valoreu-los

0: Molt, ensenyeu-los tots el que pugueu, que no serveixen per treure feina, sinó que en donen, però al final es tracta de fer aquesta funció d'obrir portes, el que dèiem,
1: i deixar que
0: s'aprengui tot el possible. Ens hi posem o què?
1: Doncs sí,
0: vinga.
1: Perquè tenim 3 hores per endavant per gaudir i compartir la música amb tots vosaltres, però també en aquesta primera hora ja sabeu que sempre els dilluns encetem un nou disc, l'àlbum de la setmana, l'àlbum que anirem descobrint una mica cada dia. I en aquest cas, aquesta setmana serà amb l'àlbum titulat A Poet's Love, l'amor d'un poeta, i l'interpreten la mezzosoprano britànica Helen Charleston i el pianista britànic Sholto Kinnock. És un àlbum del segell Bis que gira al voltant d'un dels grans cicles del romanticisme alemany, Dichte Liebe, de Robert Schumann, amb textos de Heinrich Heine.
0: Pinta molt bé això,
1: sí, eh?
0: No m'ho
1: no
0: dit,
1: sabies,
0: ho he descobert ara mateix. Vull dir que...
1: I arribarem a les 9 amb la Laia Pujolassos, que avui ens descobrirà quin és el segell propi d'un director d'orquestra. A la segona hora conversarem amb l'artista multidisciplinar Clàudia Vives Fierro, que dilluns passat va presentar la performance d'Art Sonor 433. 33/6, Barcelona en solfa, al Teatre Romea de Barcelona. Un personatge molt interessant, no us perdeu la conversa. I avui tancarem el programa amb el laboratori de veu de la nostra companya, Alba Quinquillà.
0: Perfecte, doncs un cop presentat el menú d'avui, ens hi posem amb la peça de les 8, que arriba amb atmosfera tranquil·la, d'aquelles fotografies en tons esvaïts i paper pintat a les parets. La italiana Olivia Belli retorna a la intimitat del piano sol després de presentar el seu concert per piano i orquestra, i ho fa amb aquest track que ja tenim a punt, es diu Soglia, llindar. És l'avançament del seu nou projecte, Stanze Memori, i ens proposa un primer pas cap a un espai on coexisteixen la bellesa, la memòria i la fragilitat.

Aires llunyans, però des d'un altre punt de vista, eren els que ens plantejava Benjamin Britten als compassos inicials del seu ballet, El príncep de les pagodes, on els ecos del so del gamelan esdevenien massa orquestral. No és una obra que s'hagi gravat gaire i per això és una bona notícia quan arriben versions com aquesta, la de l'orquestra Halle, amb el director Ka Chung Wong d'aquest 2024. Canviem d'entorn i passem a la música de cambra gràcies a aquest scherzo que ja tenim a punt. Pertany al quartet de corda de César Franck i l'interpreta el Dante Quartet. No hi ha lloc pel descans.

dels sis sketches de la galesa Grace Williams, Calm Sea in Summer, una imatge on ve de gust refugiar-se i que sentíem amb l'orquestra de cambra Ostrobothnian dirigida per Malin Brumman. Ampliem planter, doncs, i saltem a l'Orquestra Simfònica gràcies al ballet Romeu i Julieta de Sergei Prokofiev. I ens acostarem a la darrera versió que n'ha fet Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Los Angeles, com ens té acostumats, doncs, plena de vida i d'intensitat. Així sona la dansa de les cinc parelles.

0: Els versos de Víctor Hugo i la música de Gabriel Fauré. Sentíem L'Absent, una cançó en què el poeta preguntava al prat, a la casa, al gos, al fill i a l'esposa per l'home que ja és a les ombres. L'interpretaven amb claredat i l'atmosfera de somni el duet que formen Cyril Dubois i Tristan Rees. Per cert, Cyril Dubois, que ja l'hem sentit al primer temps a la selecció que ha fet avui el nostre company Joan Vives, justament amb un àlbum dedicat a la melodia francesa. I ara, quan són justament 9:15, fem una petita pausa i de seguida tornem amb el disc de la setmana.
1: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
2: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
3: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
2: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre, acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
5: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
6: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
5: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
6: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
5: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
7: 012, la millor resposta.
8: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
9: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
8: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
9: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú

0: Ho fa? Cal avisar els agents rurals o els Mossos?
1: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tots els matins del món. De 8 a 11 a Catalunya Música.
4: Doncs comença nova setmana, i avui que és dilluns, és clar, i quan són 2:45 del matí, doncs, de nou, vull dir, toca descobrir el disc que ens acompanyarà des d'avui i fins divendres. L'anirem descobrint cada dia una miqueta, i aquesta vegada, Esther, es tracta d'un disc per veu i piano.
5: Exacte, Maria. Es titula A Poet's Love, l'amor d'un poeta, i l'interpreten la mezzosoprano britànica Helen Charleston i el pianista també britànic Sholto Kinnock. L'àlbum, que ha editat el segell Bis, gira al voltant d'un dels grans cicles del romanticisme alemany, Dichte Lieder, de Robert Schumann, basat en poemes del poeta alemany de principis del segle XIX, Heinrich Heine. Helen Charleston explica que aquest cicle és molt especial per a ella, ja que és una obra que l'ha acompanyada tota la vida. I aquest enregistrament neix precisament d'aquesta íntima relació amb la música de Robert Schumann. El punt de partida, per tant, són els poemes de Heinrich Heine que Schumann va musicar l'any 1840. Amor, somni, pèrdua, records, tot passa per la mirada d'un poeta ferit. Però aquest disc no es queda només amb Schumann. El més interessant és que amplia el món del Dichte Lieder amb cançons d'altres compositors contemporanis que també van musicar els poemes de Heine. El resultat és una col·lecció de Lieder de figures famoses i d'altres que no ho són tant. I començarem amb Felix Mendelssohn, que tant ell com la seva germana, que també està representada en el disc, van conèixer Heine en persona i van musicar els seus poemes en nombroses ocasions. De Felix Mendelssohn sentirem el Lied Reiselied, cançó de viatge, que és l'última de les 6 cançons, opus 34. Schumann la va compondre el 1837. En ella, els pensaments feliços d'una reunió romàntica s'esvaeixen a l'estrofa final, quan queda clar que al nostre genet encara li queda per recórrer gran part del seu perillós viatge.

0: Doncs així acaba aquesta cançó de viatge, el Rise Elite, de Félix Mendelssohn, l'última de les seves 6 cançons, Opus 34, i que hem sentit a càrrec de la mezzosoprano Helen Charleston i el pianista Sholto Kinoch, des d'aquest àlbum del segell Bees, A Poet's Love, i ha estat la nostra porta d'entrada, Esther, aquest,
1: doncs sí, un
0: aquest
1: àlbum,
0: repertori.
1: Un àlbum, a més que no ho havíem dit, es va publicar precisament divendres passat, és a dir, que és recent, recent.
0: I tant.
1: Però no ho deixarem aquí, Maria, perquè encara sentirem una altra de les peces que ens interpreten. En aquest cas es tracta d'un lead de Josephine Lang, 6 anys més jove que Félix Mendelssohn. Va començar a compondre d'adolescent i al llarg de la seva carrera va publicar uns 150 lida. I en aquest disc, Helen Charleston i Sholto Kinoch interpreten l'últim lead del cicle Dichteln und Dornen, Opus 33, 6 cançons alemanyes per a veu amb acompanyament de piano, un cicle amb poemes de diversos autors, i només l'últim és de Heine. Es titula Wenn zwei von einander scheiden, que fa referència a quan se separen dues persones que s'han estimat.

0: Doncs sentíem aquesta cançó de Josephine Lang, una d'aquelles autores per redescobrir, Wenn's Weib und einander scheiden, quan dues persones se separen, no? I que bonic i que trist i que
1: doncs
0: tots
1: sí.
0: Difícil posar paraules a una obra com aquesta, no? També.
1: Sí. Doncs més que en sentirem durant la setmana d'aquest àlbum Poets Love, que interpreten aquests dos intèrprets britànics, recordem-ho, la mezzosoprano Helen Charleston i el pianista Sholto Kinnock, des d'aquest àlbum que ha editat el segell Visc, que just va sortir al mercat divendres passat.
0: Per tant, novetats fresques aquí a tots els matins del món. Gràcies, Esther. I mentre esperem que arribi el moment d'entrar a la nostra propera secció, sentirem una mica de música barroca. El so de la llum és el títol del disc que tenim a punt i que conté una xacona de les Índies Galants. Música, doncs, de Jean-Philippe Rameau, que avui sentirem en la versió cruixent, m'agrada dir, de Teodor Currensis i el seu ensemble Música Eterna.

0: Doncs aquí la teníem, aquesta xacona de les Índies Galants, Jean-Philippe Rameau, i avui és la música que ens permet donar la benvinguda a la nostra col·laboradora, Laia Pujolassos. Bon dia, Laia.
1: Bon dia.
0: M'ha agradat això d'entrar amb Rameau i corrents i tota aquesta...

0: cosa...
1: És una entrada de reina, eh? Vull dir que...
0: Molt bé.
1: Moltes doncs, gràcies.
0: De res, i ara entrem a la teva secció, aquest segell propi d'algun personatge, personalitat, agrupació. Crec que l'Esther ja ens ha donat alguna pista sobre qui ens parlaràs, però vaja, de la música clàssica.
1: Sempre feu spoiler,
2: només he dit un director.
0: Sí. Un director d'orquestra.
1: No, no passa res.
0: Sí, molts,
1: sí.
0: Eh?
1: Doncs com us ha avançat l'Esther, avui tornem al món de les batutes amb un nom d'aquells que penso que han marcat un estil i una manera de fer tota una època. Li buscarem el segell propi a Carl Kleiber, més conegut com a Carlos Kleiber, val? El director alemano-austríaco-argentí, que amb aquesta múltiple nacionalitat ja podreu intuir que la seva vida doncs, va fer molts tombs, d'acord? I per què no dir-ho, va marcar també la seva manera de fer i entendre la música. Estem parlant d'algú que va néixer, doncs això, en ple auge del nazisme. Els seus pares van haver-se d'exiliar a Buenos Aires, no?, quan ell encara era molt petit, perquè el seu pare, Erich Kleiber, era ja un director d'anomenada, val?, un director d'orquestra també ben rellevant, i en veure les dificultats en què el posava el Tercer Reich, perquè, de fet, ell havia de ser l'encarregat d'estrenar Lulu d'Alban Berg, i se li anava allargant i li deien no, ho tirem això endavant, no hi havia manera de que s'hi atrevissin, no? Doncs ell va renunciant a ser director de l'Òpera de Berlín, d'acord? Van fer les maletes, se'n van anar cap a Argentina, com tants altres artistes, no? Per tant, fixeu-vos que tenim un petit Carl, que llavors va ser a Buenos Aires quan se'l va reanomenar Carlos, que va créixer sota la forta influència, us heu d'imaginar, d'aquesta figura del pare, director d'orquestra ja consagrat, eh? De forts convenciments, i deixeu-me dir-ho, perquè és molt rellevant, que no volia que el seu fill es dediqués a la música.
2: Ostres.
1: I menys a ser director, val?
0: Sí, o sigui, dins de les possibilitats, no, això no, i això encara menys.
1: Eh? Exacte, suposo que havia viscut totes aquestes dificultats. Clar. I havia dit, això de la música...
2: Millor que no.
1: Millor que no, i director encara menys, no?
0: Sí, sí.
1: Exacte. I què podia sortir malament? Doncs, evidentment, ens hem d'imaginar un jove Carlos que s'entesta a estudiar música, se li dona tota aquesta formació, i que acaba descobrint doncs, el seu gran amor, precisament, per la batuta. I ell insisteix, persevera en la formació musical, i tot amb el pare que, diguem que, ell no li va posar cap catifa vermella, ni li va obrir portes, ni res. De fet, en els primers concursos que Carlos es presentava, ho feia amb pseudònim, no? Allò perquè no se'l relacionés com el fill del gran director d'orquestra, no?
0: O sigui, que això pot ser per bé o per mal, de fet, que t'hi relacionin.
1: Exacte. Llavors ell va preferir, suposo, de dir jo em marco el meu propi camí, independentment de la figura del seu pare, no? Així que tenia claríssim que ho volia fer, doncs això, amb els seu propi segell i el seu propi estil, no? Per mi, Carlos Kleiber és un d'aquells casos paradigmàtics d'un artista en què la personalitat, que acaba sent això, no?, perfeccionista, molt reservada, radicalment això, independent, sense que ningú l'ajudi en res, no?, explica directament el resultat musical, ja veureu.
0: Que curiós, això, a veure.
1: Sí, sí, sí. Comencem escoltant-li una de les gravacions que ens ha deixat, que us he de dir que no en són gaires, si ho comparem amb altres directors, doncs, que tenen tota la integral de no sé quin compositor, totes les sinfonies, no? Ell escollia el repertori amb comptagotes. Ja us avanço que no se sortia massa de Beethoven, Brahms, Verdi i Strauss, d'acord? Per allò de poder controlar-ho tot, de tenir un coneixement molt profund, no?, tota la partitura absolutament analitzada i amb una idea claríssima de cap on volia que anés cada cosa, no? Kleiber només dirigia quan ell sentia que podia assolir el que considerava el nivell ideal, no?, fins al punt de que arribava a cancel·lar concerts, rebutjava contractes, és a dir, si trobava que no estava a l'alçada...
2: Déu-n'hi-do.
1: No li tremolava el pols i deia, no, això no es pot tirar endavant, no? Clar, en definitiva, evitava aquests compromisos si no el tenia tot absolutament sota control, no? Aquest perfeccionisme moltes vegades se li ha associat a una inseguretat profunda que tenia o una por a no estar a l'altura, no? Però sigui pel que sigui, el cert és que ens ha deixat testimonis memorables del seu criteri musical, així que us proposo que li escoltem un fragment de la quarta sinfonia de Brahms, el darrer moviment, i després el comentem.

0: Sí que sona tot ben pensat, ben col·locat i ben posat a lloc, en aquesta gravació.
1: Clar, és allò, Brahms és una música molt densa, d'acord? Hi ha moltíssima informació escrita i extreure les diverses capes, no?, per fer que s'entengui la jerarquia de la melodia, les tensions harmòniques i tot amb un tempo que no mori de tan gruixut com és aquesta densitat musical, jo penso que és d'un finíssim treball a nivell d'exigència, de perfecció de cada secció de l'orquestra, no? I que penso que és molt, molt, molt remarcable. I ho fa amb un tempo, que precisament no es fa gros ni pesat,
0: no,
1: ni és
0: gens
1: una cosa allò empolainada i molt artificiosa, no? Com sovint passa amb aquests tipus de repertori tan densos, no? Ell fa, doncs, que volin, que cantin, que vagi evolucionant i tot amb aquesta sensació de que va tirant endavant. I fa que la música soni ben intel·ligible, no?, que puguem entreveure què hi ha entre línies en totes aquestes veus intermitges. I jo encara diria més, no només té aquesta comprensió, evidentment, no?, estructural, profundíssima de la partitura, sinó que, a més, compta amb una intuïció instintiva d'aquest fluir musical. Es fa molt difícil, jo penso, de descriure-ho o d'analitzar què és el que fa que flueixi tant, no? És un instint, jo penso. I això es tradueix en unes interpretacions que fa que diguem que sonen inevitables. Havia de ser així, no?
0: Sí.
1: Havien de sonar així. És molt orgànic, no? Una arquitectura impecable, però que no és mai rígida, no? Fa que pensis, escolta'm, és que és veritat, Brahms no podia sonar d'una altra manera que no fos així.
0: Manera, clar.
1: I això és el que ho fa molt natural, molt orgànic, i que diguis que et soni absolutament allò
0: lloc,
1: ha de
0: no?
1: ser,
0: dèiem,
1: exacte,
0: sí.
1: tot exactament així, no? I no per sonar tot quadrat, fa que sigui més perfecte, no? Ell és la clara mostra que aquest fluir és totalment necessari.
0: Clar, que tampoc és un metrònom, no?
1: Exacte,
0: no,
1: no, no,
0: no cal
1: no,
0: que
1: no.
0: sigui un metrònom.
1: Exacte, no? És allò que, no, ho vull tot quadrat i, per tant, està tot sota un control metronòmic. Què va? Acaba fluint i tanmateix està tot a lloc, no? És màgic gairebé, no? I, esclar, això només, en el fons, és possible amb directors que, com ell, fan aquest treball, ens ho hem d'imaginar, obsessivament, no?, amb una exigència extrema que explica la qualitat excepcional i consistència de cadascuna de les seves interpretacions. I per això potser, doncs, podem entendre una mica millor per què té una discografia tan escassa, no?, i per què tampoc es deixava veure gaire públicament.
2: Home, si deies que era tan perfeccionista que era fins i tot capaç d'anul·lar, cancel·lar un concert perquè no se sentia segur o perquè no veia que l'obra no estava preparada al nivell que ell volia,

0: És perfectament comprensible.
1: Clar, llavors, bé, arribava fins on arribava, no? Però en tot cas tenim aquests testimonis i queda ben palesa, no? aquest perfeccionisme i aquestes altes cotes, jo penso, d'unes interpretacions impecables, no? I de la seva gran capacitat analítica de l'obra i aquesta gran autoexigència a l'hora d'escollir repertori i triar què i amb qui treballar, doncs se'n deriva també un altre dels seus trets característics musicals que podríem anomenar el seu refinament sonor. És a dir, un so transparent, equilibrat, extremadament treballat també, evidentment, no? Ja veureu, escoltem-lo amb la Rosen Cavalier, el cavaller de la Rosa, de Richard Strauss.

0: Aquí, Laia, és veritat que treu de l'orquestra aquest so com untuós, no?, que demana el cavaller de les roses, Richard Strauss, aquesta. Sí, però alhora és sempre clar, és que hi ha una textura, hi ha un, no sé, no sabria com definir-ho, la veritat.
1: Sí, sí, és una mica com en l'exemple d'abans, no?, en Brahms, és aquesta música molt densa, però que només allò, treball d'un estudi molt profund i d'un treball també molt meticulós, no?, amb els músics s'aconsegueix extreure'n totes aquestes línies intermitges, no?, també, i que no sonin a bola, no?
0: Sí.
1: I a part, no?, l'efecte, aquest sonor que us deia, no?, no teníeu la sensació que semblava una orquestra de cambra, no?, de tan clara com era cada veu,
0: clar,
1: allò que sona...
0: No?, el so, sí.
1: Exacte.
0: Potser sí.
1: I molt cadascun com per separat, molt clarament distingible, no? Mm-hmm. I us prometo que sonava una gran orquestra sinfònica, estem parlant de la Bavarian State Orchestra.
0: I a més en directe, d'aquelles
1: sí,
0: versions que t'agrada portar.
1: Sí, no ho havia dit, però sí, hem sentit una mica els aplaudiments de l'inici,
0: sí.
1: Oi? Sí, sí, però Kleiber aconsegueix aquest so tan unificat per seccions, no?, que la gran música es torni música de cambra. Amb una gran interacció entre les veus no es crea aquest caos sonor, no? És una polidesa que precisament en repertori com aquest Strauss doncs és necessària i es fa molt, molt, molt evident. No és la transparència d'un Mozart que gairebé ja, només per com està escrit, ja sona,
0: sí,
1: no?
0: Sí.

0: ja t'ho dona.
1: Exacte. En canvi, el meu entendre és que aconsegueix la mateixa nitidesa i la facilitat d'entendre les línies en una partitura que, evidentment, doncs és molt més densa, no? I clar, jo penso, si tu ets un director que cada setmana ha de treballar amb una formació diferent, amb una orquestra diferent, en un país diferent, amb els viatges que calgui entremig, no? Un repertori ben dispar, no? Ara una setmana treballes els barrocs i a la següent setmana te'n vas a fer compositors contemporanis, no? Es pot arribar en aquest grau d'exigència, posem-li moltes cometes, de perfecció, no? Clar, és una pregunta punxeguda, eh?
2: L'hauríem de fer algun d'aquests directors que ho toquen una mica tot.
1: Exacte, I que cada setmana estan a un lloc diferent, no? Perquè, clar, evidentment, hauríem de començar aquí per qüestionar-nos què és la perfecció, eh? Sí. Quan parlem de música i d'interpretació, ja sabeu que aquí no entrem en aquest tipus de valoracions, però puc arribar a entendre la seva filosofia, no? És a dir, ell dirigeix molt poc, no? De fet, va rebutjar la titularitat de les grans orquestres, val? Se li van oferir, eh? Però ell, no, ell deia que no. I triava exactament, mira, doncs jo penso que aquest mes em ve bé treballar amb aquesta orquestra, negociava exactament totes les condicions, quines hores ell necessitava. No és que el director convidat s'adapta als horaris i als llocs i el que ja té estipulat cada orquestra, de mira, aquí segem els matins, 4 hores, no sé què. No,
2: al revés.
1: Ell tancava per contracte, escolta, jo els necessito matí, tarda, no sé quants dies.
0: Si voleu que vingui jo, és
1: exacte,
0: així.
1: Exacte. No, ell necessitava tenir-ho tot ben tancat, les hores necessàries d'assajos, el lloc, etcètera, no? Fins a obtenir el que ell considerava que fos òptim per poder oferir una interpretació musical, evidentment, sota el seu criteri, excel·lent, no? O sigui que, d'alguna manera, podríem dir que la seva limitació d'activitat, aquesta manera tan independent i fora del que s'esperaria d'un gran director del seu nivell, és precisament el que fa possible la seva excel·lència sonora, no?
0: A mi em crida molt l'atenció aquesta, la dualitat entre tenir aquest esperit com solitari de perfecció i de treball individual i alhora triar una carrera on implica treballar amb tanta gent i coordinar tantes persones i personalitats diferents.
2: Sí, que saps, no? Que la teva feina, per més perfeccionista que siguis, no depèn només de tu, sinó que el resultat depèn,
0: exacte,
2: de totes aquestes altres persones que formen l'orquestra.
1: Sí, no? A vegades aquesta personalitat s'ha associat molt més a allò, als pianistes, no?
2: Exacte.
1: Que tenen
2: totalment
1: com la gran orquestra sota els seus dits, no? D'alguna manera, i que es dediquen, doncs, més a estar en el seu món i mira, si un dia hi ha una orquestra que els acompanya bé, i si no, fan els seus recitals.
2: Sí, sí.
1: Clar, un director necessita...
2: No.
1: necessita que la batuta soni,
2: sí, sí,
1: no? D'alguna manera.
2: Clar.
1: Però ja veureu, perquè, per acabar, però no menys important, jo també pensava que li és molt característic, en Carlos Kleiber, el gest a l'hora de dirigir.
0: I ara a veure aquí... com ho fem això per ràdio, eh? També t'ho dic.
1: Sí, bé, hi ha certes limitacions, no? Però, de fet, si heu tingut l'oportunitat de veure-la en directe, i pels que no, jo m'incloc en aquest grup, tenim la sort, però, de poder veure'l, doncs, en els vídeos que tenim, clar, al YouTube, etc. Ens hem pogut fixar en la seva manera de presentar-se damunt la tarima, no? Si bé, això que diem, a fora dels escenaris es mostrava tímid, no feia mai aparicions ni declaracions, no acceptava massa invitacions, si és que no ho tenia tot molt sota control, podríem imaginar-nos, doncs, que un home, no?, gairebé que posturalment fos allò petit, que volgués ocupar poc espai, amb un moviment molt, molt clínic i poc comunicatiu, doncs us he de dir que res de tot això. El veiem... Jo crec que la paraula és plàcid. És un home que se'l veu amb un somriure als llavis, amb un gest molt lleuger, obert. No és gens dur, no és gens controlador o com molt marcat, molt amb arestes. Què va? Ell és com tot una coreografia de la música. De debò, que és que si podeu, l'heu de veure, eh? Perquè té aquest gest, és molt carismàtic, molt comunicativa la seva manera de dirigir, eh? Tot el que tenia, diguem, de reservat a fora dels escenaris, ho té precisament de comunicatiu davant dels músics, no? I jo crec que ho notareu molt amb l'obertura del ratpenat d'Strauss.

0: Déu-n'hi-do, Laia, aquest fluir que deies, és que és el que dèiem fora de micròfons, no hi ha dos compassos iguals aquí, entre el retenir aquest del vals, d'aguantar l'última divisió i totes aquestes cascades de notes, és increïble la coordinació que arriba a assolir amb els membres de l'orquestra.
1: Sí, sí.
2: Jo he aprofitat ara a mirar un dels vídeos que comentaves tu. Un de la sinfonia número 2 de Brahms, és increïble.
1: Oi,
2: realment, que... sembla... com molt coreogràfic.
0: Sí.
2: Tot el seu gest, a vegades sembla com un ballarí amb les seves mans.
1: És, però quan arriba com pintant la música, no?
2: Jo és just el que he pensat. Sembla que estigui pintant un quadre, però els moments de tempo ràpid també els marca molt bé, eh?
1: Sí. És això. No fa, diguem, ara, de Guàrdia Urbano, eh? Ara els directors se'm tiraran a sobre. Però és aquesta cosa de... Jo us explicaré la música i la pintarem tots junts, no? Vosaltres amb els instruments i jo amb el gest, i va moldejant, no?, aquestes anades i tornades amb el tempo, però no d'una manera de marcar el compàs, no? És absolutament...
2: És molt particular.
1: Sí,
2: és molt particular. Jo no l'havia vist mai una manera de dirigir com ell, i no m'estranya que el sol·licitessin, que el cridessin i el convidessin a dirigir orquestres, perquè realment...
1: Al final el resultat és excepcional, exacte. Però és evident que si se't planta un director així el primer dia d'un assaig, clar, pot ser que en 4 dies de tenir-lo davant no en tinguis prou per assolir aquests resultats. Llavors jo entenc que hi ha molt treball darrere i després acaben oferint això.
0: Clar, perquè d'un gest tan obert tothom interpreti el mateix, ha d'haver-hi aquest treball que dius.
1: Sí, sí, s'han de conèixer molt, no? I us heu fixat, hem tornat a escoltar un directe, per tant, aquesta precisió era en directe. No és les edicions aquestes dels anys 80, sabeu? Exacte. És que és meravellós el seu discurs musical, és aquest no parar quiet, va moldejant cada fragment

0: I van tots clavats, eh? I tot això, com sentíeu, la pulsació no és gens metronòmica, eh? Això és d'un mestratge d'altíssim nivell. I tot ho fa, no? Si ho has vist ara, amb aquest somriure.
1: Totalment, oi?
0: Sí, sí. Aquest gest obert i flexible, convidant gairebé a ballar els músics, no? De fet, tenim testimonis d'alguns dels que han treballat amb ell, que parlen que té també un refinat humor en els assajos, de la seva gran capacitat també de generar-los entusiasme. Que deixeu-me dir que és una cosa no gens fàcil en les grans orquestres estables, eh? Que és allò de cada dia allà fent aquest treball dur i que un director vingui i et generi entusiasme i et convidi a seguir-lo. És meravellós, no? I feia, doncs, això, que tots responguessin amb una implicació que els músics mateixos diuen que era fora del normal, no? I això, doncs, una vegada més s'acaba notant en aquests testimonis musicals que ens ha deixat.
1: Home, jo, si fos músic, m'hauria agradat que em dirigís. Perquè realment només veient-lo dirigir és que és un plaer.
0: Dona
2: transmet,
0: gust.
2: Oi? Sí. Doncs mira, jo, la veritat que avui he redescobert Carlos Kleiber, perquè més enllà de saber que era un nom de referència, jo no tenia tanta informació ni tants detalls per saber què el feia especial o quins eren els seus trets característics, quin era el seu segell propi. Per tant, Laia, moltíssimes gràcies.
0: L'hem descobert, eh? Sí, és un d'aquests casos, Carlos Kleiber, on la seva personalitat no és allò, és un context i ja està, i que no té més importància. És que jo penso que és la causa directa del seu so, eh? El seu perfeccionisme explica la precisió, la seva reserva social, que hem parlat també, jo crec que s'acaba traduint en aquesta força del gest, no? I la seva independència de lliurar-se el seu propi camí, no? Ens explica la qualitat excepcional en cadascuna de les seves interpretacions.
1: Fantàstic.
2: Molt bé, Laia, moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí 15 dies.
0: Aquí estarem.
1: Que vagi molt bé.
0: Molt bé, adéu.
3: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
4: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
5: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terrassa.
4: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
5: I per tancar el mes, el dijous 28...
6: ...012, la millor resposta.
7: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
8: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
7: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
8: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
7: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
9: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tots els matins del món. De 8 a 11, a Catalunya Música.
2: I entrarem en aquest segon tram de selecció musical quan és un quart de 10 del matí d'avui dilluns 11 de maig amb l'únic quartet de corda que ens va llegar el britànic Edward Elgar, una obra amb una certa càrrega melancòlica. Elgar es trobava en un moment delicat, molt afectat pels estralls de la Guerra Mundial i amb una salut feble, i va buidar tot aquest pes en aquesta partitura. En sentirem el primer moviment, un Allegro Moderato, en la versió del quartet Brodsky.

El quartet Brodsky interpretava el primer moviment del quartet de corda d'Edward Elgar, una peça amb pes melòdic i una atmosfera certament densa de fons, amb el context de la Primera Guerra Mundial i l'impacte que el conflicte va tenir en el seu autor. Continuarem endavant ara amb una obra guardada en un calaix o ben bé encara no sabem on devia ser, amb una capsa, vés a saber, durant 75 anys. Es tracta del concert per piano i orquestra en un moviment de Florence Price. Va escriure-la el 1934, va estrenar-lo ella mateixa com a solista al Chicago Music College i, com moltes de les seves composicions, doncs es va perdre després de la seva mort. La història de la recuperació diria que ja l'hem explicada en alguna ocasió, però és que continua sent tan sorprenent. L'any 2009, per tant fa 4 dies, diríem, una parella va adquirir una casa per reformar-la. Era la casa on Florence Price havia escrit gran quantitat de música i allà encara doncs, hi quedaven algunes partitures escampades i entre elles doncs, aquesta. En sentim un fragment, Andantino Allegro, amb la pianista Mariana Shirinyan i l'orquestra de la ràdio de Noruega, dirigits per Jerry Lynn Johnson.

0: tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
1: Doncs Melancolia, aquest era el títol de la peça que acabem de sentir, amb què s'obre el pequeño concierto del mexicà establert a Nova York, Jorge Sosa, sonoritat contemporània per trompa, guitarra i quartet de corda, que sorgeix de l'encàrrec que va fer-li justament el grup que l'interpretava, l'ensemble Borderlands. Aquí, aquesta, volia dir, és la peça que avui ens permet de donar pas a la nostra conversa del dia.
2: Clàudia, quan la teva manera de crear passa per utilitzar tants llenguatges, el món quotidià acaba també convertint-se en material artístic?
3: 100%. Sí, la vida és com una sinfonia i llavors has d'anar pillant tot el que va sonant.
2: La convidada d'avui a Tots els Matins del Món és l'artista multidisciplinària Clàudia Vives Fierro, que dilluns passat va presentar la performance d'art sonor 433/6 Barcelona en solfa al Teatre Romea de Barcelona. Bon dia i benvinguda, Clàudia.
3: Bon dia.
2: Com va anar?
3: Doncs estic molt contenta, la veritat, perquè quan et donen la possibilitat de crear amb molta llibertat i te'n vas com molt lluny, i que la gent ho capti, i que gaudeixi, i que el matí següent tothom respongui en la seva vida quotidiana allò que vas plantejar, doncs és ideal.
2: Explica una mica en què va consistir.
3: Doncs la performance agafa molts dels meus referents amb els que treballo amb art sonor, no? Llavors, la idea era fer un passeig sonor per Barcelona, d'on vaig destriar 6 emplaçaments, i de cada emplaçament la idea era fer un paisatge sonor amb una durada de 4 minuts 33 segons, una clara referència a la peça de John Cage. I bueno, i doncs, la idea era, bueno, una vegada composats aquestes peces sonores, d'allà va derivar algú que faig també habitualment, que és com escriure o descriure aquests espais a partir dels sons que generen. Uh-huh. I la performance va consistir en... jo llegia o feia una prèvia dels sons que podrien escoltar, reduïda, per situar-los, i llavors tirava amb la pista, i jo havia desplegat un paper japonès de 10 metres per 1 metre d'ample, 4 papers d'aquests, i amb un rodet d'aquest de pintor, uh-huh, el que vaig fer és tallar-lo i que sortís pintat com un pentagrama. I llavors jo anava dansant, pintant, a mesura que anava sonant la peça.
2: I què vas fer amb aquests papers japonesos?
3: Bueno, un se l'ha quedat a la Fundació Romea, i els altres, bueno, veurem si hi ha algun col·leccionista que els vol.
1: Jo tinc una pregunta. Has dit que la gent que hi va poder assistir ho va incorporar a la seva vida quotidiana l'endemà. A què et refereixes?
3: Doncs em refereixo als missatges que vaig rebre de la quantitat de gent que havia anat caminant a la feina, per exemple. I em descrivien els sons que... No, o sigui, clar, és espectacular,
1: això. Vas despertar les orelles, doncs.
3: Vaig despertar les orelles de la gent.
2: Va ser una feina d'escolta atenta, no?
3: Exacte.
2: L'escolta atenta.
3: Exacte. O sigui, el meu referent, doncs, és, bueno, clar, John Cage, Paulino Oliveros, uh-huh, però després Murray Schafer. Després també Pierre Schafer, que tot i que ell no volia fer els sons narratius, però la construcció que ell fa, o les tècniques de, uh-huh, de construcció d'objecte sonor, doncs les agafo d'ell. També de Seth Kim Cohen, que parla de l'art sonor no cocrear, que és d'on jo incorporo l'escriptura, perquè és fer escoltar sense escoltar el so, sinó a través de la lectura de sons.
2: Mm-hmm. Clar, és interessant això que deies, no?, que ho haguessin incorporat en la seva vida quotidiana, perquè normalment veus la gent connectada al mòbil, escoltant música o escoltant la ràdio, el que sigui, no? En canvi, d'aquesta manera és... vaig caminant i escolto els sons del carrer, no?
3: Exacte.
2: Ja sigui els cotxes, les motos, els ocells...
3: Sí, i també jo vull destacar que aquesta idea de sons bons i dolents, no? Vull dir, són sons, vull dir, uh-huh, i doncs a partir del... No, el que els converteix en bons i dolents és els prejudicis que tenim nosaltres.
2: Clar, John Cage, que deia que no existia el silenci, per això va fer aquesta peça, no? 433. Què representa per tu el silenci? Et fa por? T'agrada?
3: A mi m'apassiona el silenci. M'apassiona el silenci. O la idea de silenci, no? Però clar, què és la idea de silenci? A partir del moment en què diem que no existeix, però és com deixar que et parli la vida, no? És un silenci personal per acollir.

0: Comencem amb la primera.
1: Doncs sí, ja que jo em quedaria amb aquests silencis, realment, perquè m'ha agradat molt aquesta idea, me la guardo, de l'espai per rebre, no?, també el silenci. Però hem preparat una llista de músiques per tu, Clàudia, i si de cas, com deia l'Ester, escoltem la primera.

0: petita selecció feta especialment per tu amb Laurie Anderson, aquesta autora pionera també en el món de l'electrònica, i aquesta composició que és Landfall, una peça que ella va escriure inspirada, diguéssim, si ho podem dir així, per la vivència que va tenir durant l'huracà Sandy, que va afectar la ciutat de Nova York, i clar, va ser com molt fort el fet de pensar que una ciutat inexpugnable, podríem dir, es veia també afectada per aquest tipus de fenòmens, no? Concretament és el Kronos Quartet qui l'interpreta, també formació de referència. I bé, no sé si coneixies l'obra, si la vas... En aquesta audició que has pogut fer de la peça, què t'ha transmès?
1: Abans que res, o sigui, soc superfan de Laurie Anderson.
0: M'encanta quan fem aquestes coses, perquè no les parlem, les eleccions, sinó que
1: no,
0: jo quan
1: vaig veure
0: preparar...
1: dic, ostres, quina meravella, o sigui...
0: Meravellós.
1: Meravellós. Bueno, la cançó aquella, oh, Superman... és boníssima, jo canto molt malament, eh? I a més amb aquesta veu rugallosa que tinc, però... I a més és un referent de les conferències performatives que fa, vull dir... I, bueno, és meravellós, jo no el veig tan tràgic, la composició aquesta, eh? Uh-huh. O sigui, tota la referència que ella té, uh-huh, a mi m'aporta bastanta pau, t'he de dir.
0: És curiós, eh? Perquè, clar, genera, fins i tot en aquest track, no? Concretament es diu... se'n va l'electricitat i ens hem de traslladar a un hotel, no? És aquella sensació d'inestabilitat, però alhora hi ha com un ritme constant de fons i sembla que t'acompanyi, no? Que et faci caminar.
1: Que et dona com força, et diria.
0: Sí, eh? Per tant, els llocs segurs, com dèiem, no? Nova York, o en aquest cas, en el cas de Laurie Anderson, com t'hi relaciones amb la seguretat? És un lloc on estiguis... còmode, fins i tot, a la teva creació, o sempre intentes escapar a llocs inesperats?
1: No, jo me'n vaig sempre... faig de funambulista constantment, jo. Però jo tinc la... O sigui, em sento còmode fent de funambulista. O sigui, el que no m'agrada gens és repetir-me. Llavors, o sigui, em sento segura amb tenir idees. Jo crec que el terrible, o sigui, la meva inseguretat vindria un dia que dic, ostres, no tinc idees.
0: No sé què fer.
1: I allà moriria. Però aquesta inquietud de voler donar un pas no, sobre el fil ferro, doncs és el que em dóna seguretat.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Clàudia, ets filla de pare pintor, per tant és evident que el món de l'art, no sé si en general, però sí el de la pintura, l'has viscut de ben a prop.
1: Sí, 100%. Vull dir, l'art i la pintura, perquè el meu pare era pintor, però al final tot s'expandeix.
2: L'art en general.
1: I ha sigut una constant vital.
2: Quin tipus de pintura feia el teu pare?
1: El meu pare era un postimpressionista català que sobretot es va centrar en fer paisatge urbà. Llavors ell doncs, viatjava a ciutats, s'instal·lava i feia un retrat del paisatge urbà de les ciutats en les que vivia.
2: Per tant, tu

0: teva infància vas créixer envoltada de pinzells, pintures, teles...
1: Sí, sí, el meu perfum de la infància és l'olor de trementina. I sí, sí, jo dormia el que ell abans... Ell pintava a casa i tenia un espai que era el magatzem on guardava les teles d'ell. I quan em vaig fer gran i els van dir que em separessin del meu germà, que li donava molt la tabarra, em van ficar en aquest quartet i dormia doncs, sota les teles. Sí, sí.
0: I quan el teu pare, quan et veia pintar, intentava guiar-te, et deixava lliure, hi va haver en algun moment que ell captés, fos conscient del teu talent?
1: Talent.
0: Que veies alguna cosa, clar, sí, sí, eres sí. Petitona, no? Però ell, que veies
1: ell,
0: que tenies fusta.
1: Ell no volia que m'hi dediqués i per això no, em va dir no pots estudiar Belles Arts, però vaig fer empresarials, vaig acabar i un cop acabat li vaig dir sisplau, deixa'm provar un any a veure si me'n surto. Perquè ell deia que... l'ofici d'artista és un ofici és una feina, és dia a dia. I que és molt bonic pintar i tal i qual els diumenges, però no, que és una batalla constant. I, per tant, quan li vaig... vaig fer... aquest any jo ja pintava de sempre, però com més abocada, ell em va donar molt suport i ell el que veia en mi era la idea aquesta de... que era com una finestra oberta d'ell, que entrava aire.
0: Que bonic.
1: Sí.
0: Clar, vas fer aquesta beca, no?, per dir-ho així. Sí. Deixa'm provar, no?, a veure si va bé. Era un temps en què hi havia molta compra-venda d'art. No sé si això... continua sent així, com ha canviat? Es compra art? Interessa l'art?
1: A veure, aquí... O sigui, es compra art, el que passa que s'ha posat amb dos pols. Hi ha el gran art que es paga a subhastes, grans col·leccionistes, i després hi ha la fort de valor, no? L'art de butxaca, el que compra, doncs... Escolta, doncs en cas 200 euros per tenir una peça.
0: Sí.
1: A mig, que és on estic jo, estem en una terra de ningú i que ens hem de buscar la... O sigui, va dir molt més abans. Ens hem de buscar molt la vida, hem de fer de tot.
0: Has tingut la sort de tenir un bon referent, que és el teu pare, va ser el teu pare, i precisament vas tenir l'oportunitat de, en vida, fer un documental sobre ell.
1: Doncs sí, va ser... Sí, la veritat va ser un repte personal. Jo vaig estudiar com de més gran comunicació audiovisual. I quan vaig fer el màster hi havia les dues possibilitats, de la branca acadèmica i la branca professional. Llavors, la branca professional volia dir fer una peça audiovisual. I la branca acadèmica era fer com un paper. I llavors, clar, en un any vaig pensar, faré un paper, perquè és que l'altre em portarà molta feina. I ens vaig entregar el paper, però l'altre ho vaig començar a fer. I vaig trigar, doncs, ben bé, quasi 5 anys, però sí, me'n vaig sortir i vaig poder entrevistar... El documental, la gràcia és que hi sortís ell, i ens hi ha una barreja, doncs, d'imatges de les seves obres, una conversa que vam tenir amb mano a mano, i la veritat és que molt contenta.
0: Quant de temps et va portar, això?
1: Bueno, quasi 5 anys, entre pitos i flautes.
0: Clar, i suposo que de documentació en teoria tenir molta, no? Perquè...
1: Sí, però era estructurar-ho, clar, jo al final no sóc una professional, havia de compaginar amb altres coses i anava fent coses, de sobte el disc dur va petar, vaig tornar a... Bueno, era un clàssic de l'audiovisual.
0: I què et va dir el teu pare?
1: Home, estava molt content, molt satisfet i molt agraït.
2: Doncs ens hi posem amb la següent peça, anem al món coral de l'Ama de Querença Abrics.

0: Aquí ara, abans de jo dir res, crec que et cedeixo el micròfon i a veure com
1: sí,
0: ha anat.
1: Sí. Doncs em va semblar meravellós, perquè és que m'encanten els cants de les esglésies a mi. I em porta... Primer, a la meva infància, els meus pares m'enviaven a Escòcia als estius per aprendre anglès i ens ficaven en una escola que ara, un dia a la setmana es anava a l'església a cantar. I jo no sóc gens religiosa, però m'encanta anar a les esglésies a escoltar cors. O sigui, em sembla meravellós.
0: Mm-hmm. Doncs mira, de dues, de moment anem
1: sí, bé. Sí, espectacular, espectacular.
0: Sí, sí, aquesta peça que sentim és Media Vita i Mortes Sumus, no? Que és aquesta, és una obra que està escrita ara fa, no sé si són 5 anys, 6 anys, una cosa així. És d'aquesta compositora, que Renza Briggs. I clar, és creació contemporània, però amb un peu al passat, perquè aquesta lletra és un himne, diria, medieval, per tant, aquesta connexió entre el passat i el present. A la teva obra hi ha algun tipus de peu al passat, també, en algun moment, o ets més de crear ara mateix i amb el que arriba?
1: Els meus referents són passats, és evident. I doncs, per exemple, jo m'interessa molt l'art sonor, al final això és l'avantguarda, o sigui, estem parlant del segle passat. Per tant, el que faig és agafar el passat i portar-lo al meu present, bàsicament.
2: Clar, abans hem fet referència al teu pare, però no hem dit el nom, eh? Antoni Vives i Fierro.
1: Sí.
2: Explica una mica, ja que vas començar amb la pintura, quin tipus de pintura feies tu i com ha evolucionat?
1: Jo vaig començar perquè m'identificava molt amb la corrent del pop art, el color pla i les escenes quotidianes. O sigui, jo crec que una constant potser a la meva vida és artística és la vida quotidiana, no? I la porto a la pintura, la porto a tots els llenguatges que faig servir. I el tema és que després, o sigui, vaig començar amb la pintura, el dibuix, però llavors em vaig ficar a l'escola Eina a fer uns estudis d'art. I allà vaig començar a treballar bastant el gravat. I vaig fer molts gravats. Perquè m'agrada molt. I m'agrada molt treballar. Llavors jo acumulo... O sigui, em diuen fes 10 i en faig 100. I perquè m'agrada, perquè vaig provant coses, perquè amb el fer arribo a on vull. I després vaig anar incorporant l'escultura, la fotografia, el videoart... la ceràmica, la sonor...
2: Clar, quan combines tants llenguatges, ho fas perquè busques ampliar la percepció o també per escapar de les limitacions de cadascun d'ells?
1: Doncs no, jo crec que el que busco és que interactuïn, no?, que dialoguin entre ells. I a més, de sobte, sí, potser escapar de les limitacions, no?, perquè de sobte la pintura, com que limita, i ens dius, ostres, però me'n vaig i salto aquí, i dono més espai, i que voli.
2: I quan comences a entrar en el món de l'art sonor? És a dir, què fa que hi entres? I que l'utilitzis, evidentment.
1: Sí. Aviam, això ve de com... del món audiovisual, o sigui, en el moment de que per posar pistes sonores o música els drets són molt cars. I llavors jo passo els estius a Eivissa i el meu marit em diu, per què no fem un curs de DJ? I diu, jo pensava, vale, doncs guai. I llavors en teoria era un pla que havíem de fer els dos, ell es va retirar i jo m'hi vaig fixar. I jo m'hi vaig ficar i llavors, a part de fer de disc, el que em vaig aprendre és una miqueta a Ableton, no?, i a produir, doncs... I de fet, el documental del meu pare i les pistes són creades amb samples per mi. I llavors, després de fer el... Després vaig apuntar-me a fer el màster de sonor a la Universitat de Barcelona.
2: Has dit DJ, eh? Sí. Això quan va ser?
1: DJ deu fer ja... No sé, del 2010... Sí, no és que no m'arriba. Jo no de les dates...
0: Uns anyets.
1: Sí, uns anyets.
2: I encara fas de DJ?
1: I encara tant quan faig algun bolo.
2: Increïble. Sí. I com ho veu la gent? És a dir...
1: La gent... Bueno, a veure, normalment és l'entorn proper.
2: O els teus
1: proper.
2: Fills, no? Els teus tres fills, perquè tens
1: encantats.
2: Tres fills.
1: Sí, sí, els meus fills estan encantats.
2: Sí.
1: I la gent s'ho passa molt bé. Ja està, doncs, no? És el...
2: I tens un repertori...
1: Tinc un repertori molt vuitantes. Molt vuitantes, que al final és el que fa omplir les pistes de ball, que és el que em diverteix.
2: I tu també t'hi apuntes a ballar?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: Però deu ser al final, no? Perquè si
1: al final,
2: no...
1: Al final. Al final poso una cançó per sortir a ballar.
0: I és que a part que vagi sonant, no? Molt bé, molt bé. Doncs, escolta, ja que parlaves del teu art sonor, hem remenat una mica el teu web i hem trobat més d'una mostra de les teves creacions. Sentim-ne una, va.
3: Àngels Ribé, Artemisa Gentileschi,
4: Marina Bravo,
3: Ideca Anaquili, Alice Neal, Ángela de la Cruz, Niki de San Fal, Frida Kahlo, Ruth Asawa, Ángeles Santos, Susan Baladón,
4: Cristina Iglesias,
3: Marta Rosma,
4: Ana Maradí,
3: Bàrbara Kruger,
4: Jacqueline de Jong,
3: Susana Solano, Ani Lebovic,
4: Gina Jiménez,
3: Ligia Clark,
4: Estela Saola,
3: Monir Charudi,
4: Eulàlia Valdosens,
3: Claudia Balcells,
4: Vivian Maia,
3: Lita Cabellut,
4: Aurora Quirana,
3: Cristina Huarte,
4: Doris Salcedo,
3: Esther Ferrer,
4: Francisca Minar,
3: Itziar Okari, Mona Hatun, Maria Hernández Riquelme, Soledad Sevilla, Teresa Lanceta,
4: Sonia de la
3: Magdalena Getova, Cara Walker,
4: Tania Bruni,
3: Francesca Llopis,
4: Fina Mirai,
3: Glenda León,
4: Bea Sánchez,
3: Juliet Pomés, Lucrecia Pascual, Carota Guerrero, Marta Feducci, Lois Dot,
4: Rosa Galindo,
3: Cristina Cabané,
4: Tatiana Blanque,
3: Mercedes Robla,
4: Cristina Blanque,
3: Lucecita,
4: Marga Barrera,
3: Rosa Bonet,
4: Sofonspa Anguissosa,
3: Marta Fàbregas,
4: Mònica Rosella,
3: Sofia Buxó,
4: Bela Fàbregas,
3: Carmen Mariscal,
4: Ethel
3: Mariscal, Carmen Lafon,
4: Marieta Rosas,
3: Elena Sorolla,
4: Elena Sorolla,
3: Ana Hop, María Moreno, Uke Lelia,
4: Dorotea Tani,
3: Natalia Conchorova,
4: Vera
3: Lucía Mojoli,
4: Rosario Wey,
3: Elizabeth Price,
4: Maruja Mai,
3: Lucía Loren,
4: Carmen Cala,
3: Kima Guitar,
4: Chiara Fumar,
3: Lord Provost, Sabine Finkenauer,
4: Ana Patiz,
3: Rousseau Cusó,
4: Eva Armisen,
3: Luis Levelson,
4: Ellen Franken,
3: Agnès Martín, Marie Jordà, Mabel Palacín,
4: Ana Monsó,
3: Maria Prats,
4: Lídia Massim,
3: Paula Bonet,
4: Claudia Vives Ferrer,
3: Isabel García Montes.
0: Doncs, escolta, és que l'he volgut deixar fins al final per poder-la sentir tota, final, per poder seguir aquesta llista de dones artistes, no?, que construïes i que alhora anava creant el seu propi ritme intern a base de la repetició. No? Era la teva veu, l'hem sentida.
1: I de una col·lega amb què vam fer una exposició conjunta per reivindicar, doncs, bueno, les dones artistes, bueno, que és una història que ja és molt coneguda, no?, de la poca visibilitat que hi ha en fires d'art, en galeries... I vam fer una exposició on vam fer retratos de les dones artistes. En el meu cas, jo feia un collage d'obres d'aquestes dones, no?, per relacionar l'obra amb el nom de la dona artista.
0: Hem de dir que, vaja, ja es va avançant, com bé deies, o sigui, és un tema que sempre va sortint, s'ha d'anar recordant, perquè això no es pot donar mai per fet, perquè sempre sembla que hàgim de construir els referents de zero, però crec que sí que és una bona notícia que han passat ja uns anys d'aquesta creació, però els noms ja ens resulten familiars. Ja podem anar reconeixent aquestes dones artistes, creadores, ja no ens sona tan estrany sentir de Sofonis Banguissola o l'Artemisa Gentileschi, ja les tenim més col·locades i crec que això ja és un bon senyal.
1: Bueno, és que jo pensava, clar, algú preguntes de qualsevol i noms de homes artistes, bueno, és que tothom en sap dir 20.
2: En canvi de dones.
1: I aquí no passem de la Frida Kahlo i ens dius, per favor...
0: Sí, ja tocaria, no? Ja bé.
2: Molt bé, escolta, el poeta Joan Margarit no creia en la facilitat artística. Segons ell, cal talent i dedicació les dues coses, perquè la inspiració t'agafa treballant. Quin és el teu procés de creació? Com funciones? Hi ha un moment per la inspiració?
1: Doncs jo subscripto 100% el que diu, perquè realment, o sigui, t'ha d'agafar, has de treballar. O sigui, assegut mirant els ocells, no. No, o sigui... O sigui, no crec en la inspiració. Hi ha dies que tens com molta més energia i allò que estàs fent ho veus millor. Però no sé si és perquè tinguis inspirat, és que aquell dia estàs de bon humor. I bueno, és qüestió d'anar treballant, anar provant i anar insistint.
2: T'hem fet matina molt?
1: No,
2: o ja ets matinera?
1: Soc matinera.
2: Quan t'hi poses?
1: M'hi poso... O sigui, jo no parlaria de... O sigui, quan entro a l'estudi, vols dir? Perquè jo m'hi poso, sí. Jo estic tot el dia. Saps el que vull dir? Jo estic tot el dia prenent apunts, escoltant
2: connectada,
1: coses...
2: No? Connectada,
1: tot el dia
2: món.
1: Connectada. Quan em llevo és... Pum! Sóc com una pila. Uh-huh. I ja estic en moviment. I ja tot... O sigui, ja llegint el diari, mirant imatges, o sigui, el que sigui. A l'estudi depèn del dia, però normalment... Quarts d'11.
2: Quarts d'11 del matí?
1: Sí.
2: Fins?
1: Fins a l'hora de dinar, quarts de 3...
2: I a la tarda t'hi tornes a posar?
1: I a la tarda depèn, perquè clar, o sigui, la vida d'artista no és només estar a l'estudi.
2: Yeah.
1: Has de sortir a socialitzar, dic jo. O sigui, has de vendre't. I doncs hi ha molta activitat social, hi ha anar a veure exposicions, parlar amb gent, en reunions... Si no tinc res, torno a l'estudi, sí.
2: I com és el teu estudi?
1: Buf! L'estudi és el caos. Sí, és el caos, és al·lucinant. Jo penso, deu ser que és el meu cap allà posat. Sí, és una transcripció del meu cap. Perquè són, deuen ser 35 metres quadrats que estan plens de coses. I llavors jo a vegades dic, has de fer ordre, perquè de sobte perdo coses. Però igual si les perdo és perquè no toca en aquell moment trobar-les.
2: I llavors, bona, ja, sí.
0: Clar, fer ordre en aquest sentit seria contraproduent i tot.
1: Sí, hi ha gent que és molt polida. O sigui, bueno, el meu pare, clar, jo més a més, jo quan pintava em posava perdua de pintura de la baix. I ell era tan polit.
2: Que no esgotava.
1: És que era impressionant. Ell tenia a l'estudi a casa, tenia 2 metres quadrats, a sota del cavallet i a sota de la paleta, que era un carrito, i d'allà es movia. I de tant, bueno, el pantaló tenia alguna pinzellada, però... Ostres, jo, el meu és tremendo. Jo surto pel carrer i quan entro al súper em diuen portes una mica de pintura, dic, és veritat.
2: Això és com aquelles persones que es posen al llit i es desperten igual, tal com s'hi van posar, i n'hi ha que tenen tota la roba a terra.
0: Això existeix, això existeix. Mira, estàs dient jo.
1: Sí? Tu et quedes allà així?
2: Jo no em moc.
1: Què dius,
2: sí,
1: ara?
2: Sí, puc no moure'm, sí.
1: Em sembla impressionant. No.
2: Però llavors, com és l'activitat mental de la Clàudia... A les nits. Somies molt? Somies amb l'art?
1: Jo, sí, jo somio amb els projectes que tinc, sí. Bueno, o m'adormo amb això i em costa molt dormir-me.
2: Ara t'ho anava a preguntar, perquè
1: em costa molt baixar revolucions, sí.
2: Estàs molt revolucionada, eh?
1: Molt, molt.
2: I utilitzes, per exemple, la música per baixar aquestes revolucions?
1: Hauria.
0: Però no.
1: Perquè em poso més bits. Però de tant en quant sí, de tant en quant música clàssica i...
2: I treballes amb música?
1: Sí.
2: Quin tipus de música?
1: Doncs tiro bastant de l'Spotify Recommendations. Mm-hmm. Com que ja em coneix, doncs va tirant. I a vegades que li dic, noi, aquesta setmana
2: aquí no
1: l'has
2: encertat. No l'has encertat.
1: I llavors torno a la llista anterior o a les llistes que tinc jo.
2: L'últim descobriment que has fet a través de l'Spotify, per exemple, te'n recordes?
1: No, és impossible.
2: Doncs va, una altra de les peces.
1: Tira.
0: Doncs mira, és que m'agrada molt quan es van filant les coses, perquè ara tenim aquí un dels preludis de Claude Debussy, per tant, tornem al nostre món clàssic, que és precisament la dansa de Puck.

0: I per què deia això de que es va tot filant? Doncs perquè justament aquesta dansa de Puck és aquesta inquietud, aquest no parar, aquest fullet que salta d'un lloc a un altre, i és una imatge que em va arribar, diguéssim, quan mirava també la teva creació, els teus plantejaments. Dic, aquesta dona ha de ser tan inquieta, i avui ja tenim aquí la prova, fer feina que és així.
1: Sí, sí, 100%. Aquesta peça també m'agrada molt, perquè a mi em recorda molt els sons Foley, que es fan servir pels dibuixos animats o no.
0: Sí.
1: I o sigui, veus una cosa, no? Un personatge que es va movent, va saltant, de sobte es queda com aturat.
0: Clar, o sigui, aquesta idea de que la música o el so et pot abocar una imatge, no? Aquesta comunicació també entre disciplines. No sé si quan tries una idea per explorar ja saps cap on anirà o vas descobrint el suport que tindrà en el camí.
1: No, jo vaig descobrint,
0: camí.
1: Home, és que si sapiguessis on vas a parar ja no t'hi poses. No, jo em sorprenc a mi cada dia. Del qual, o sigui, m'encanta. O sigui, de sobte dic, on vas? I sí, sí, m'agrada molt no saber on vaig.
2: Uh-huh. Clar, i ja que sentim el piano, tu vas tenir relació amb el piano.
1: Jo vaig tenir relació amb el piano, traumàtica, però vaig tenir. No, o sigui, a casa m'ho passava molt bé, però els exàmens del conservatori eren horrorosos. Jo crec que és dels traumes d'infància. O sigui, era horrorós. No he parlat amb ningú dels exàmens del conservatori.
0: Sí, és una vivència que hi ha molta gent que comparteix, sí. Que el sistema pot ser molt opressiu per algú que gaudeix simplement de tocar, arribar a aquells contextos pot ser complicat.
1: Sí, jo és que recordo, sí, hi havia les cadires aquelles, jo crec que eren les Tonet, allà posades, perquè allà era on escrivíem l'examen de solfeig. Uh-huh. I després, quan havies de tocar la peça musical, que havies, era com les passes que fins allà
0: el
1: pujava.
0: Patíbul.
1: Era el patíbul, era tremendo. Sí, sí, però bueno, he aconseguit superar això i m'agrada molt el piano.
2: Mira, després del piano encara va venir un altre instrument. Més instruments.
1: Més instruments.
2: Digue'ls.
1: Doncs del piano vaig passar al violí, perquè la meva filla va estar molts anys tocant el violí, i jo pensava, doncs, l'acompanyaré jo i a veure si aprenc alguna cosa.
2: Mira que bé.
1: I vaig aprendre.
0: Doncs fer sonar el violí és complicat, eh?
2: Sí.
1: Sí, t'he de dir que sí. Després, al meu marit no se li corre res més que regalar-me una guitarra elèctrica.
0: Va dir, què podem fer, que aquesta dona s'avorreix?
1: I llavors vaig estar 5 anys amb un prof que tenia més paciència que un sant, a tocar la guitarra elèctrica, que era molt guai. Però va canviar de feina i jo vaig pensar, si ella em deixa, és que és una senyal.
0: Que ja s'ha acabat, això.
1: No. I llavors vaig dir, fes el que sempre has volgut fer, toca la bateria.
2: I ara quant de temps portes?
1: Ja porto 2 anys.
2: Porto dos anys.
1: I sona.
2: I tens la bateria a casa?
1: I tinc una bateria a l'estudi. Una bateria
2: electrònica. A l'estudi de Pim?
0: Als 35
1: sí,
0: metres?
1: Sí, als 35 Mare metres. Meva. Per això ho entens, oi? Que està tot allà. I la bateria és bestial. Perquè, clar, al final, penses, m'estic fent gran, i hi ha gent que es dedica i diu, vaig a posar-me a jugar a bridge, no? Perquè la ment i tal. I jo penso, la bateria és igual. Al final són 4 extremitats que s'estan molt concentrat.
2: Ostres, i tant, és molt difícil.
1: I penso, doncs jo...
2: La sincronització, sí.
1: Jo toco la bateria.
2: Escolta, quan la toques, les pintures no trontollen, els pots.
1: No, perquè és electrònica. És electrònica, llavors...
0: Ah, que almenys ocupa menys
1: espai. Passa que em poso, com que he de seguir peces, em poso el volum de l'auricula. Penso un dia, perquè el meu estudi dona peu de carrer. Jo crec que els veïns ja saben de què va. Perquè poso el volum a tope per escoltar el que he de seguir. Però sí, la bateria és bestial.
2: És un estudi obert? És a dir, la gent que vulgui pot entrar-hi?
1: Sí,
2: et
1: sí,
2: pot
1: sí,
2: 100%. Visitar.
1: És una, com una botiga de carrer, amb un aparador enorme de 3 metres per 3. I, de fet, el que tinc és com una mostra del que vaig fent. I ens és bastant graciós, perquè els veïns van comentant.
2: Que bé.
1: Això no ho entenc, això m'agrada molt.
2: Per si algun oient té interès, on està?
1: Està al carrer Reus, número 4, baixos. I al costat hi ha un coreà que es menja molt bé, diuen.
0: Aquí a Barcelona, per tant.
1: Aquí a Barcelona.
0: Molt bé. Doncs, Clàudia Vives Firro, ha estat un plaer tenir-te aquí a Tots els Matins del Món. Gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Gràcies.

0: 8 de maig a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
1: La millor resposta.
2: Què fas tan concentrat?
3: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
2: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
3: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
4: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
2: M'encanta veure't tan motivat.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
6: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
5: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
6: Entrades a osvallès.com.
7: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
8: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
7: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
9: El Live Victoria encara la seva recta final amb el recital de Julie Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
10: A Catalunya Música, tots els matins del món. De dilluns a divendres, de 8 a 11.
11: I de 8 a 11, doncs aquí seguim. És un quart d'11 ja del matí. Hem entrat a la nostra tercera hora i continuarem amb la nostra selecció musical en el seu tercer i últim tram del dia amb una obra basada en el poema de Lord Byron, Manfred. N'hi ha unes quantes d'aquestes, però ens quedarem amb la sinfonia que Tchaikovsky va dedicar. No la va numerar, sinó que va deixar-la titulada justament així, Sinfonia Manfred, el seu opus 58, i va retre homenatge a aquest heroi que vagareja per una natura inabastable. Una obra que no deixa indiferents, hi ha amants i detractors a parts iguals, i de tota la seva extensió, que no és poca, ens quedarem amb el seu tercer moviment, Andante con moto, que és l'espai pastoral en què l'autor va retratar aquesta imatge de la vida pobra, senzilla i lliure de les persones que habiten la muntanya. Doncs sentim música de Tchaikovsky amb l'orquestra del Concertgebouw i la direcció de Riccardo Chailly.

Espai de repòs per aquest heroi tormentat, el Manfred de Lord Byron, en aquesta versió musical de Piotr Ilich Tchaikovsky, era la seva Sinfonia Manfred, òbviament, el seu opus 58, de què ens sentíem el tercer moviment, l'Andante con moto, amb l'orquestra del Concertgebouw, dirigida per Riccardo Chailly. I ara abandonarem aquesta grandiositat de l'orquestra sinfònica per acostar-nos a un trio de cordes, per tant, petit format, per connectar amb els ecos de la música de Zoltán Kodály, música tradicional també al rerefons d'aquest autor hongarès, entrellaçat amb el codi clàssic, en una combinació elegant i equilibrada. És un trio jove, el trio Arnold, qui l'interpreta des del seu disc del 2024, Dos Nits Hongareses, i així sona l'Intermezzo.

Així doncs obríem la porta a la fantasia i ho fèiem amb el preludi de la petita suite per orquestra de Germaine Taillefer, una obra que dirigia Sora Elizabeth Lee al capdavant de l'orquestra Padeloup i que sonava a joc i a conte. Ara però donarem espai al piano romàntic en aquesta proposta de selecció gràcies a una de les grans influències de Frédéric Chopin. Serà Maria Szymanowska. Ens sentirem el seu nocturn titulat Le Murmur en versió de Slavomir Dobranski, que ara fa una dècada doncs, presentava la integral de l'obra per piano d'aquesta autora, que fins llavors encara no s'havia enregistrat.

0: Un nocturn de Maria Szymanowska, Le Murmuri. Aquesta és la peça que ens permet dir bon dia, Alba Quinquillà.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguda a l'estudi, un dia més, amb aquest laboratori de veu. Per tant, què ens portes avui?
1: Doncs aquesta vegada arribem a una secció un pèl tècnica, un pèl més del que fem a vegades, en què parlarem d'un múscul respiratori fonamental per cantar, per tocar un instrument també, entre d'altres coses. En realitat és un múscul fonamental per viure.
0: Per viure, perquè si no, no el tindríem.
1: Sí. No, i perquè és que és molt important, que no descanse mai, del qual es diuen i s'han dit moltes coses, és el diafragma. Mm-hmm. Moltes vegades l'associem amb el famós recolzament quan estudiem tècnica vocal, però tot i que en parlem molt, també a vegades no tenim clar ni quina forma té ni com funciona.
2: On trobar-lo? On el trobem?
1: On el diafragma?
0: On està el diafragma? Aquell diafragma. Doncs sí, sí que és veritat que existeixen molts mites, no?, i moltes històries d'entorn del diafragma mateix.
1: I avui us proposo respondre'n alguns amb l'ajuda d'una persona que el coneix amb molta profunditat. Es tracta de la Cecília Gasull, que la vam tenir al programa fa un temps, a Ester Pinart.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i terapeuta psicocorporal especialitzada en el treball de les cuirasses de la veu.
2: Clar, i suposo que ens explicaràs precisament què són això de les cuirasses de la veu.
1: Doncs sí, però primer jo crec que millor que ens centrem en el nostre protagonista d'avui per aclarir d'entrada quina forma té.

0: Doncs el diafragma és un múscul molt gran, molt intern, que separa la cavitat toràcica de l'abdominal i té forma de medusa. A mi m'agrada imaginar-me com una medusa i aquesta medusa s'insereix en el contorn de les costelles, en l'interior de les costelles i després té dues peduncles petitets que es fixen a la columna vertebral.
1: Com que peduncles i meduses, què és això,
2: Clar,
1: Alba?
2: sincer. Mare de, però aquesta reacció jo també la vaig tenir un moment a la meva vida. Clar, s'insereix per darrere a la columna,
1: Clar, té
2: no?
1: sentit que no estigui allà. Clar, tu t'imagines una membrana, no? Potser,
3: Sí.
1: allò com un filet
2: Sí,
1: de vedella.
2: sí,
3: Doncs
2: sí,
3: no.
2: que no. Exacte, és que jo, de fet, jo venia preparada per fer una confessió i ja me l'ha fet abans la Maria, perquè, clar, jo he sentit a parlar del diafragma des de que sóc molt petita, perquè vaig començar estudiant oboè
3: Clar.
2: i la gent em deia parlar del diafragma. I jo veia una imatge del diafragma i era una línia.
3: Sí.
2: Clar, jo vaig estar anys, però anys pensant que era
3: creient-ho.
2: una línia que pujava i que baixava. El dia que vaig saber que era com una medusa o com un paraigües, jo la meva imatge normalment és com la d'un paraigües, doncs vaig tenir la mateixa sorpresa que tu.
1: És que bé, ja no em sento sola. Gràcies, Alba.
2: També hi ha molts malentesos per saber on es troba el diafragma, que és
3: Clar.
2: El que deia abans la Ser.
3: Sí.
2: D'una banda, es podria dir que és la frontera, no, de fet és això, és la frontera entre els pulmons i l'abdomen, és a dir, es troba sota els pulmons i damunt de la part alta de l'abdomen a sobre d'òrgans com l'estómac o el fetge. I també hi ha una cosa que potser us sorprendrà, que és que tot i que és un múscul que és intern, podem arribar a percebre'l a una part amb els nostres dits.
0: El podem identificar bàsicament per una banda fàcil, que seria posar els dits per l'interior de les costelles, molt a prop i resseguir. Allà estaríem a l'alçada de la inserció del diafragma a la part de les costelles. Ara bé, és un diafragma molt intern i, per tant, és difícil percebre'l en la seva totalitat, a no ser que la persona tingui una interocepció molt gran.
2: Ara ja estan l'Esther i la Maria
3: Sí,
2: provant.
3: No, no, estem totes dues aquí buscant la
2: dits.
3: Part on s'insereix, no?
1: Quin
3: És a dir, sota de les costelles.
1: Mal, això.
2: En parlarem d'això, Maria,
1: sí,
2: també en parlarem.
1: Sí,
2: I també hi ha un altre tema que genera molta confusió, que és què fa exactament el diafragma.
1: El perquè... gran desconegut, el diafragma.
2: Sí. Puja, baixa, quan respirem, què fa, no? Surem fora, surem dins, no? I si hem estat en contacte amb el món del cant, és possible que tinguem moltes imatges diferents. Doncs la Cecília ens ho explica.
0: Durant la respiració, quan inspirem o perquè l'aire entri en el nostre organisme, el diafragma es contrau i baixa, i quan traiem l'aire, aquest diafragma es relaxa i puja. Aquest seria el moviment que fem quan estem callats, quan estem en repòs. L'acció del diafragma contraient-se i baixant-se fa que l'aire entri als pulmons i per una mateixa pressió interna dels pulmons que guanya, després el diafragma relaxa i l'aire surt. Quan aquest diafragma es contrau i baixa, empeny les vísceres i per això veiem que el ventre té un petit moviment cap enfora. I també aquest és el motiu perquè moltes vegades ens diuen respira per la panxa, que encara que és una fal·làcia, és una mostra de que el diafragma està baixant en la inspiració.
1: Quina pau, això de que es relaxa quan deixes anar l'aire, eh? Perquè,
3: I
1: a més, és que és veritat això de la panxa, no? que ho dèiem. Quan parlem de respiració profunda, diem això de la panxa, però en realitat la panxa no respira, perquè la panxa no són els pulmons.
2: La panxa fa les coses.
1: I el diafragma és el que empeny doncs, els òrgans interns i aquests doncs, surten, no?
2: Exacte.
1: Es mouen per trobar el lloc de deixar l'espai a l'aire.
2: Sí, sí, sí. I el moviment que ens ha descrit la Cecília Gasull és el que fa el diafragma quan estem en repòs i en silenci. Però què passa quan cantem o fins i tot també quan parlem?
0: Quan parlem, quan cantem, aquest diafragma el que fa és, a part d'altres músculs, començar a tornar en aquesta relaxació i a la posició d'inici més lentament. Quan més lentament torni, més temps tinc jo de fer sortir l'aire i, per tant, de parlar o de cantar.
2: De fet, és bastant fàcil, no? A vegades ho volem complicar, no? quan cantem o quan parlem, l'expiració, no? Que és aquesta acció de traure l'aire, uh-huh. s'alenteix, es fa més progressiva per tenir més temps de poder fonar. I sembla que haguis de tenir un gran entrenament per fer això, i em pareix cert, es pot entrenar, es pot optimitzar aquest moviment, però també és veritat que tots plegats de forma intuïtiva ho fem des de que som menuts, quan volem parlar, quan volem cridar o quan volem cantar qualsevol cançó, perquè el cos està construït, està creat per fer això. Uh-huh. A més, el diafragma no només serveix per respirar, abans ho dèiem, no? O per poder fer servir la nostra veu, sinó que està implicat en altres funcions també molt primordials de l'ésser humà, com tossir o com vomitar, que passen menys, però quan passen són claus, són molt importants mm-hmm. per la supervivència. Té un paper important també en el nostre equilibri postural com a estabilitzador per el lloc també on, o, que ocupa en el cos, o té moltes implicacions a nivell emocional, que aquí és quan et deia Maria, ja en parlarem d'això, perquè moltes vegades hi trobem aquestes tensions al, al diafragma, o, per exemple, fixeu-vos què passa amb el vostre diafragma quan imagineu que aneu a plorar, quan sentiu papallones a l'estómac, o quan aneu a plorar, no? Quan sentiu papallones a l'estómac o quan feu un sospir.
0: Doncs el diafragma és un múscul respiratori, però no únicament respiratori. Té altres funcions, com és que aquest moviment fa un massatge a totes les vísceres i això és important per la nostra fisiologia, per la nostra salut interna. I també, des d'un punt de vista psicosomàtic, el diafragma és un lloc on podem

0: Doncs com us havia promès, ara que hem situat el diafragma, proposo centrar-nos en el mètode d'alliberament de cuirasses, que és una metodologia que ens pot ajudar a conèixer i posar consciència en el diafragma i, de fet, en altres músculs del nostre cos.
1: El mètode d'alliberament de cuirasses és un mètode psicocorporal creat per Marie-Lise Labonté i podríem dir que la finalitat última d'aquest mètode és connectar amb el que realment som, amb tots els talents que tenim i ser i viure com realment desitgem. És a dir, podríem dir que és alliberar-nos d'aquestes cuirasses, ja siguin corporals, emocionals o mentals, que ens hem anat construint al llarg de la vida i que potser ara ja no volem seguir portant. El treball que es fa és sempre a través del cos, amb moviments molt senzills que flexibilitzen els nostres teixits d'una manera molt suau i molt tranquil·la. I utilitzem diferents materials, com poden ser pilotes d'escuma, de tennis o bastons, per fer aquests moviments i anar a poc desacuirissant el cos.
0: I com ja hem anat comentant, no? El diafragma és un múscul molt connectat amb les emocions i què passa, segons aquest mètode, quan tenim una emoció que ens costa gestionar?
1: Segons MLC, o el mètode d'alliberament de cuirasses, quan una emoció no la volem sentir, no la podem gestionar, no la volem expressar, i això és un hàbit quotidià en la nostra vida, pel que sigui, pel nostre entorn, per el que estem vivint, pel que hem viscut, això s'engrama en el cos. Engramar-se en el cos vol dir que hi ha una part de la nostra estructura muscular o òssea que es fixa, es contrau, canvia de posició per evitar que aquesta emoció no surti, no sentir-la, no expressar-la.
2: Recapitulem, Alba, un moment, perquè estan apareixent moltes coses, eh? Hem comentat que el diafragma és un múscul essencial de la respiració i, per tant, de la parla i de la veu. Però pel que estem veient, el diafragma també és una estructura molt travessada per les emocions.
0: I exacte, molt bé, Esther, i aquestes emocions al seu torn, com que es poden emmagatzemar al diafragma, si no les podem gestionar, poden condicionar el so de la nostra veu. Perquè, com sempre, el cos és un engranatge perfecte i un engranatge molt complex, i si encara volem filar més prim, podem explicar que, segons el mètode d'alliberament de cuirasses, en general el diafragma és més procliu a emmagatzemar emocions com la ràbia i com la por.
2: Clar, quan plorem o estem tristos, el diafragma s'activa molt.
0: I quan alguna cosa ens sorprèn o ens fa por, també, de fet, a vegades quan ens agafen molt desprevinguts o ens fan una ensurt, la respiració para i el diafragma queda com si estigués completament congelat.
3: Sí, ostres, la veritat és que esteu deixant aquí una quantitat de llavors que hauré de tornar-hi a aquesta secció per acabar de col·locar les coses al lloc.
2: Em sembla que tu i tots, els oients també.
0: Sí, sí. El poder, els secrets del diafragma.
2: Sí, sí.
0: I ara potser us pregunteu per què aquestes emocions que queden atrapades poden transformar la nostra veu.
1: Doncs aquestes emocions amagatzemades en el cos afectaran a la nostra veu si estan engramades en una part del nostre cos que fem servir per fonar, per cantar, per parlar. Quotidianament diem, tinc un nus a la gola, no? Si tinc un nus a la gola, la meva por, la meva ganes de plorar, estic aguantant-les, estic contraient tota la laringe i, per tant, serà molt difícil de fonar.
3: Doncs queda clar, o sigui, aquestes emocions, quan ens quedem paralitzats i es paralitza el sistema, diguéssim, físic, ha d'afectar el so mateix, no?
0: El timbre mateix, no? I la Cecília encara ens aprofundeix una mica més i ens explica per què.
1: Avui estem parlant del diafragma i, per tant, aquestes emocions engramades en aquest diafragma afectaran bàsicament a la respiració, el suport de la veu, perquè ens costarà connectar amb el suport. Hem fet un tall en el cos i és difícil aquest suport de la veu. I una cosa que jo he vist al llarg de molts i molts anys és que amb un diafragma tensionat hi ha una veu moltes vegades que li falta nitidesa, li falta brillantor. Potser aquestes serien les principals. Ara, no obstant això, cada persona viu aquestes tensions de manera diferent i, per tant, aquest engramatge afectarà més o menys a una persona que a una altra.

0: I potser després de sentir tot això us estareu preguntant si realment...
1: Moltes coses m'estic preguntant, però vaja.
0: Pots llançar les vostres preguntes, no sé si les podrem respondre totes, però potser us estareu preguntant si és necessari desfer aquesta protecció que ha generat el cos, no? Uh-huh. Perquè, sens dubte, si ha construït una cuirassa és perquè la necessita per alguna cosa, no? Sobre aquest aspecte, la Cecília Gasull em comentava que amb el treball de les cuirasses de la veu no es tracta d'eliminar aquesta protecció directament, sinó més aviat d'escoltar les emocions, sentir-les, entendre per què s'han generat o quines creences o situacions ens han dut a sentir-nos d'aquesta manera. I a partir d'aquí pot ser adonar-nos, si és el cas, que ja no és necessària la protecció perquè ja es pot expressar l'emoció, es pot transitar o es pot entendre millor, diguéssim, o d'una altra manera, no? És en aquest punt que es comencen a veure els canvis tant a nivell emocional com en la veu.
2: A nivell emocional, jo crec que passen diverses coses. Una, a vegades les persones senten, uf, quin pres m'he tret a sobre. Doncs normalment hi ha una comprensió de per què, un replantejament de que potser podem actuar diferent i sentir-nos diferents. Aquest jo diria que si haig de fer un titular i dues frases curtes seria això. I a la veu, doncs, què passa quan es desbloqueja? Doncs jo diria que podem contactar amb una part nostra més autèntica, més la que som de veritat, i cantar des d'allà, parlar des d'allà. Però en la veu veiem que es neteja, veiem que s'estabilitza, que pot tenir més suport. I sobretot la respiració s'allibera i l'aire, i el so, perdó, és aire.
3: Quan cantem o fem exercicis respiratoris, normalment ens fixem en la part més fisiològica, en la més corporal, relacionada amb el diafragma, però ja estem veient, Alba, que aquí hi ha una dimensió emocional enorme que també és fonamental per entendre aquest múscul.
0: Sí, i tant que sí, el diafragma. La laringe també, són zones molt travessades per les emocions. Per això, com deia la Cecília abans, no? La nostra llengua està tan plena de frases fetes que en parlen, com el famós nus a la gola o a l'estómac, també. No és casual. També deu parlar una mica del diafragma, no? I a vegades treballar, prendre consciència sobre com funciona pot transformar-nos o canviar el nostre estat d'ànim, fins i tot. I utilitzant de nou una frase de la saviesa tradicional, penso que tampoc és casualitat que es digui que qui canta els seus mals espanta. Potser parlaven d'aquest moviment del diafragma, aquesta alliberació, no? De totes maneres, també crec que està bé saber que no sempre ens pot fer bé fixar-nos en aquestes tensions o emocions emmagatzemades al nostre cos.
2: Des de la meva manera de veure, la catarsis no és l'objectiu. Serà bo quan la persona estigui preparada i des d'un treball respectuós que no porta la catarsi, quan apareix aquesta emoció és el moment en què la persona està preparada. Preparada vol dir que ho pot sostenir, no vol dir que el que es trobi sigui fantàstic o agradable, però sí que pot sostenir-ho. Quan arribem a aquest moment de que apareix i podem desbloquejar, hi ha una part que relaxa, però a vegades hi ha una part de que es posa sobre la taula aquella emoció i el per què aquella emoció està allà. Això no és agradable sovint, però sí que és, si s'acompanya bé, és enriquidor, perquè és el moment en què podem començar el canvi. I en aquest cas, si això ens acosta a viure des d'on realment som i com volem, sí, és positiu.
0: I, si us sembla, amb aquesta última reflexió de la Cecília Gasull, deixem el laboratori d'aquest matí. I espero que la secció d'avui us hagi servit per veure que el diafragma té altres perspectives i que té forma de medusa.
3: Doncs sí, Maria, ha quedat clar,
1: molt,
3: eh?
1: N'hem après molt, com sempre, en aquest laboratori. Alba Quinquillà, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat a l'apassionant molt del diafragma. Diafragma? Com un superheroi.
3: Podríem dir també als oients que si ens volen comentar alguna cosa sobre el diafragma, si
1: com l'utilitzen, no? Aquestes sensacions i les emocions, exacte. I tot aquest tema que s'ha mogut aquí, sí, feu-ho al 627 480 116 o a totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
3: O si volen proposar algun tema per tractar en el laboratori de veu a l'Alba, doncs endavant.
0: I tant que sí,

0: Profiteu.
1: Aquí la tenim, aquí la tenim. Doncs això, t'esperem de nou en un laboratori d'aquí 15 dies i nosaltres arribem al final d'aquest programa d'avui dilluns 11 de maig. Han estat 3 hores ben boniques, trobo, de ràdio des que hem començat aquest matí i 3 horetes més que tindrem a partir de demà.
2: Doncs sí, demà amb les seccions de l'Esther Plana, la nostra Cecília i la Gisela Pi,
1: Música.
2: Música, la secció, que sempre ens explica coses interessants, tant per músics com per no músics. I la conversa que arribarà a la segona hora amb el pianista Sergi Servent.
1: Perfecte. Doncs, Esther, quedem així. Demà ens trobem aquí. No hi faltis, espero.
2: No, si no passa res.
1: Això. I a tots vosaltres, moltes gràcies per la vostra companyia, que tingueu molt bon dia i ens retrobem demà.
2: Bon dia i fins demà. Adéu-siau.
3: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Aquesta setmana a Catalunya Música als concerts hi farem homenatge a Montserrat Torrent, l'organista nascuda a Barcelona ara fa 100 anys, l'any 1926, una dona que ha dedicat tota la seva vida a la interpretació, a l'estudi i a la divulgació de l'orgue. Ha format generacions d'organistes i ha portat la música d'orgue catalana arreu del món. Doncs Montserrat Torrent l'anirem sentint cada dia des d'algun dels seus enregistraments fets de Catalunya Música, enregistraments durant la primera part de la setmana dels anys 90 i al final el que us oferirem és l'extens concert que es va fer en homenatge a Montserrat Torrent aquest mes d'abril passat al Palau de la Música Catalana, un concert amb 21 dels seus alumnes interpretant música per fer homenatge a la professora, a la mestra, a Montserrat Torrent. Qui ara sentirem interpretant música de Francesc Espelt i de Pablo Bruna, que és com va començar el concert que us oferim avui, un concert de l'any 1992, gravat a l'octubre a la parròquia de Santa Maria de Badalona, on Montserrat Torrent hi va ser professora d'orgue. Aquest concert va començar amb música d'Espelt, que va ser mestre de capella de Santa Maria del Mar. D'ell en sentirem versos de Kyrie de la missa de Nostra Senyora. A la litúrgia s'hi intercanviaven calaien versos, fragments del text, dits per l'orgue, en lloc que el gregorià ho cantés tot, l'orgue deia alguna part del vers, a vegades fins i tot tot. Doncs això s'intercalaia amb el gregorià o amb el cor, era música funcional dins de la litúrgia. Ara ho sentirem, música d'Espelt i després de Pablo Bruna, un tiento sobre la lletania de la Verge. Pablo Bruna és un compositor de ple segle XVII que va néixer a Daroca i que va ser protegit del rei Felip IV de Castella. Sentim la música d'aquests dos compositors per començar el concert d'avui, concert de Montserrat Torrent, des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Aquest concert que us oferim avui i que protagonitza Montserrat Torrent, la sentim des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona, es va fer l'octubre de l'any 1992 i ha començat amb música d'un compositor que va néixer al segle XVII, Francesc Espelt. Va ser mestre de capella de Santa Maria del Mar a Barcelona i va morir l'any 1712. D'ell n'hem sentit els versos de Kyrie de la missa de Nostra Senyora. Dèiem que això dels versos era com una substitució dels versos del cor o del gregorià que feia també l'orgue, formava part de la litúrgia. I després de Francesc Espelt hem sentit música del compositor nascut a Daroca l'any 1611, Pablo Bruna, un tiento sobre la lletania de la Verge. Després d'aquests dos compositors, que és com hem començat aquest concert, ara sentirem tres obres del compositor del País Valencià, d'Algemesí, a la Ribera Alta, Joan Baptiste Cabanilles, el compositor nascut l'any 1644 i que va morir l'any 1716, un compositor contemporani d'Espelt, un compositor que va ser el cim de la producció barroca

i d'aquí ara en sentirem el tiento de falses de primer to. El tiento de falses és una forma musical pròpia de la música ibèrica del Renaixement i del Barroc, desenvolupada sobretot a la

mateix la corrente italiana i finalment i per acabar el tiento número 21 de batalla partit de mà esquerra. Tiento ho deia mare, equivaldria al que és una fantasia de batalla, fa esment al registre de l'orgue ibèric, que són aquelles trompetes horitzontals que surten de l'orgue i que tenen un so molt potent. I partit de mà esquerra fa referència als orgues d'aquell moment, d'aquell segle XVII, inici del XVIII, eren orgues petits amb només un teclat. I perquè hi pogués haver dos plans sonors, soliste i acompanyament, per exemple, doncs els registres eren de mig teclat, es partien en dos parts a tota la península ibèrica. Aquesta partició era entre la nota si i do i, en canvi, a Catalunya era mig to més amunt, entre do i do sostingut. Aquesta és una particularitat de la música d'orgue catalana d'aquell moment en què això de partit de mà esquerra fa esment a que cadascuna de les parts de l'únic teclat de l'orgue és per a fer dos plans sonors diferenciats. Per tant, ara tres obres de Joan Baptiste Cabanilles en la versió de Montserrat Torrent, que la sentim des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Hem sentit música del compositor nascut a Algemesí l'any 1644, a la Ribera Alta. Aquest compositor del País Valencià que va morir l'any 1716, Joan Baptiste Cabanilles. Montserrat Torrent, des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona, n'ha interpretat primer el Tiento de Falses de primer to. Tiento, ho dèiem abans, equivaldria a la paraula fantasia, i això de falses fa esment a jocs cromàtics molt intensos que hem sentit en la versió de Montserrat Torrent, que després de Cabanilles mateix n'ha interpretat una corrente italiana i, finalment, el Tiento número 21 de Batalla, que fa esment a aquell registre de l'orgue ibèric, aquells tubs horitzontals que surten de l'orgue i que fan un so molt estrident, i era un tiento de batalla partit de mà esquerra. Això feia referència al fet que els orgues del moment només tenien un teclat i per a fer dos plans sonors aquest teclat el dividien. Dèiem abans que la divisió a la península ibèrica entre les notes si i do, i a Catalunya era una miqueta més amunt, entre do i do sostingut. Tot això és el que hem sentit en versió de Montserrat Torrent, a qui fem homenatge aquesta setmana a Catalunya amb música amb motiu del seu centenari. Montserrat Torrent, aquest 2026, a l'abril, ha fet 100 anys, continua en actiu, continua fent concerts i nosaltres la sentim des de gravacions fetes durant la seva carrera, gravacions de Catalunya amb música com aquesta, que es va fer l'octubre de l'any 1992 a la parròquia de Santa Maria de Badalona, on Montserrat Torrent hi va ser professora d'orgue. A continuació, i després d'haver sentit Espelt, Bruna i Cabanilles, arriba Antoni Soler, música d'un compositor que va viure el ple segle XVIII. En sentirem la sonata en re menor número 24 i després ens n'anirem cap al segle XIX d'Antoni Massana. És el compositor nascut a Barcelona que va fer estudis amb Granados, Marshall, Morera o Pedrell, que als 21 anys va ingressar a la Companyia de Jesús. Antoni Massana va viure a Roma, també a l'Amèrica Llatina i al Liceu, i va ser professor de Lluís Benejam, de qui en sentirem música al final d'aquest programa. D'Antoni Massana, ara Montserrat Torrent n'interpretarà la pastoral. Primer, pare Antoni Soler, després, pare Antoni Massana, música esplèndida en mans de Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el primer concert d'homenatge a Montserrat Torrent, aquesta dona que als seus 100 anys continua amb una vitalitat intacta. La seva trajectòria ha estat marcada pel rigor, per la sensibilitat artística i per una passió inesgotable per la música. És una llegenda viva que avui sentim des d'una gravació de Catalunya Música de l'any 1992 feta a la parròquia de Santa Maria a Badalona. Ara, des d'aquest orgue que Montserrat Torrent coneix molt bé, n'hem sentit la versió d'una de les sonates del pare Antoni Soler, música de ple segle XVIII, la sonata en re menor. Després ha arribat la música d'Antoni Massana, la pastoral preciosa que ens ha ofert Montserrat Torrent. En el que comença a ser la recta final d'aquest concert, us oferirem el final d'aquest concert tot seguit, perquè a partir d'ara entrarem al segle XX-XXI amb Salvador Pueyo, amb Josep Soler, amb Manuel Valls i Lluís Benejam. De fet, ja n'han fet un de salt entre el pare Soler i el pare Antoni Massana i ara ens situarem a ple segle XX. Amb Salvador Pueyo, nascut l'any 1935, ens sentirem la fuga Equalis Motus, a continuació música de Josep Soler, també nascut l'any 35, ens sentirem el tercer coral per a orgue. Josep Soler en va escriure molta de música per a aquest instrument. Després arribarà la música de Manuel Valls, que va morir l'any 1984, sentirem la tocata, i finalment el concert, i com ja us anunciàvem, s'acabarà amb la música de Lluís Benejam. Sentirem un preludi que interpretarà Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

0: En aquesta part final del concert de Montserrat Torrent que us oferim avui, un concert gravat per Catalunya Música l'octubre de l'any 1992, doncs en aquest apartat final hi hem sentit música de Salvador Pueyo, de Josep Soler, de Manuel Valls i de Lluís Benejam. De Salvador Pueyo, la fuga Equalis Motus, de Josep Soler, nascut igual que Pueyo l'any 1935, el tercer coral per a orgue, de Manuel Valls, que va viure del 1920 al 84, una tocata, i de Lluís Benejam, que havia estat alumne d'Antoni Massana, n'hem sentit el preludi que posa el punt final a aquest concert d'avui. Un concert de Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari, amb els 100 anys d'aquesta dona que encara continua fent concerts, doncs Catalunya Música li fa homenatge per celebrar aquesta vida dedicada plenament a la música. Un reconeixement que destaca no només per l'extraordinària aportació artística i pedagògica de Montserrat Torrent, sinó també pel fet absolutament excepcional, i és que Montserrat Torrent continua en actiu i continua fent concert als seus 100 anys. Avui l'hem sentit des d'una gravació de fa 34 anys, de l'any 1992, un enregistrament en què hi han pogut sentir música d'Espelt, de Bruna, de Cabanilles, hi hem sentit música del pare Soler, d'Antoni Massana, de Salvador Pueyo, Josep Soler, Manuel Vall i Lluís Benejam, música interpretada des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir la veu meravellosa de Dietrich Fischer-Dieskau. Cantarà amb Gerald Moore el cant del cigne, el Deutsch 957, de Franz Schubert.

Aquest era el cant del cigne de Franz Schubert, el Deutsch 957, en la veu de Dietrich Fischer-Dieskau, baríton que ha cantat amb el pianista Gerald Moore.

0: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
1: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a operacatalunya.cat. La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
0: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
1: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts de nou al programa Homes Clàssics, aquí, a Catalunya Música. Estava a punt de dir, benvinguts una setmana més.
2: Clar.
1: Però és que aquesta no serà una setmana més.
2: Ah, no?
1: De fet, en aquest programa, ja ho sabeu, cada setmana la dediquem a un tema en concret.
2: Exacte, i aquesta setmana serà diferent?
1: Sí, serà diferent.
2: Ah, sí?
1: Sí, perquè el cas és que el proper 22 de maig es commemora el 213 aniversari del naixement del gran Richard Wagner, i això, doncs, no ho podíem deixar passar.
2: A veure, Albert, 22 de maig,
1: sí. Vull dir,
2: avui és 11 de maig,
1: sí.
2: 22 de maig és el divendres, però de la setmana vinent.
1: Sí. Vull dir,
2: què m'estàs dient? No, a veure, no, ja parlarem de Wagner la propera setmana, no?
1: Sí, no, vull dir...
2: Què vols dir?
1: En parlarem la setmana vinent, sí. En parlarem aquesta, també.
2: Ui, et veig molt germànic, eh?
1: Home, clar, estic empaltat d'aquest ambient.
2: No, perdona, perdona. Estic... Sembla que estiguis manant ara mateix.
1: Sí, no, t'ho estic preguntant, t'estic t'estic informant.
2: Ja, ja, però escolta, m'estàs dient que dedicarem 10 programes a Wagner?
1: Estic dient que dedicarem 10 programes a Wagner, però escolta, a més afegeixo que em semblen pocs. 10 programes.
2: Home, sí, la veritat és que sí, eh? Una setmana dedicada a Wagner és insuficient. Tu miris com tu miris, eh?
1: Exacte.
2: I més, amb una idea que fa temps que ens ronda pel cap,
1: ara,
2: que
1: ara.
2: Ja hem dit alguna vegada,
1: ara.
2: I que ja, escolta'm, ja ha arribat el moment.
1: Mm-hmm.
2: Ha arribat el moment.
1: Exacte.
2: No marxem, que us ho expliquem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: Ja no hi ha dubte de quin context estem, eh? Vull dir, estem en món wagnerià, avui no comencem donant voltes, per on anirem, no, Wagner, anem al gra, perquè com dèiem fa un moment, el 22 de maig farà 213 anys que va néixer el gran Richard Wagner, però és que aquest estiu farà 150 anys de la fundació del Festival Wagner a Bayreuth, a Baviera, i per tant, el 150 aniversari de la primera representació íntegra de la tetralogia de Wagner en el seu festival.
1: Sí, de fet, aquell festival i el teatre el va crear Wagner precisament per representar-hi la tetralogia. Per tant, ha arribat el moment.
0: Ha arribat, sí, el moment, és l'hora oportuna.
1: Jo crec que sí, ens hem marcat l'objectiu de posar en context a Wagner, la seva visió de l'orquestra, les característiques del camp wagnerià i, entre d'altres, la seva filosofia, tot com a prèvia per endinsar-nos en la grandesa de la tetralogia.
0: És a dir, si mai he tingut aquella cosa pendent, no? De, jo haig d'entrar al món wagnerià, sí. Jo vull conèixer i entendre el perquè de la grandesa de la tetralogia.
1: Moment.
0: És el moment. Aquesta primera setmana, la que estem començant avui, no parlarem pròpiament de la tetralogia,
1: no.
0: Però tot ho estem fent per acabar parlant de la tetralogia.
1: Exacte.
0: És a dir, posar tots els fonaments perquè un cop arribi a la tetralogia tinguem ja com assumits certs coneixements per poder-ne parlar ja en propietat. Perquè està clar que amb només 5 programes no en tindríem prou,
1: no,
0: per tant, necessitem aquests 10. Per tant,
1: exacte.
0: No perdem el temps i comencem, però comencem com ens agrada a nosaltres i començarem, per tant, pel principi.

0: I sí, això és música de Wagner, encara que no ho sembli, eh? Ho és. Wagner va néixer un 22 de maig de 1813 a Leipzig, en un moment marcat pels grans canvis polítics i socials derivats de les guerres napoleòniques. La seva infantesa va estar condicionada per un esdeveniment que va ser determinant: la mort prematura del seu pare poc després del seu naixement. Aleshores, la seva mare es va tornar a casar amb Ludwig Gaia, que era actor i dramaturg. Important detall, actor i dramaturg, fet que va introduir, per tant, el jove Wagner en un ambient molt vinculat al món del teatre.
1: Clar, aquest no és un detall menor, no. Perquè aquest entorn va tenir una influència decisiva en la seva formació. Perquè, clar, més que créixer en un context estrictament musical, Wagner es va desenvolupar dins del món escènic,
0: clar,
1: entre actors, representacions i, evidentment, textos dramàtics.
0: Si som conscients de l'evolució que faria el llenguatge musical de Wagner, entenem perfectament la importància que li donaria a tota la part de la teatralitat, no? Perquè aquesta exposició al teatre explicaria això, no? Que anys més tard la importància que donaria Wagner a la dimensió dramàtica, no? de les seves òperes, concebudes no només com a música, sinó com a veritables drames escènics.
1: De fet, durant la seva joventut, Wagner ja va mostrar inicialment més interès per la literatura que per la música, Ell sentia una forta atracció per les obres de Shakespeare, per exemple, i per la tragèdia clàssica, i fins i tot va intentar escriure peces teatrals. Aquesta inclinació revela ja una de les constants de la seva personalitat, la voluntat de crear obres ambicioses, d'escriure-les, a més, i sobretot carregades de molt de significat, no?
0: Aleshores, si Wagner tenia la voluntat d'anar pel món teatral, del teatre de text, em refereixo, la música en aquest moment de la seva vida, ell té aquest interès per Shakespeare, pels drames clàssics,
1: hauria sigut un escriptor més. O un gran escriptor,
0: potser. O un gran escriptor, no ho sabrem mai. Jo segurament crec que un escriptor més, perquè els seus llibrets no estan a l'alçada de la seva música, també t'ho dic ara, eh? Però alguna cosa ha de passar, algun cataclisme li ha de passar a Wagner perquè caigui del cavall i s'adoni que el seu camí és un altre, no? I aquest gir cap a la música s'ha produït gràcies a l'impacte que li va causar a Wagner l'obra d'ell.
1: Com no podia ser d'una altra manera.
0: Ludwig van Beethoven.

0: Evidentment, heu reconegut aquesta sinfonia.
1: És que, perdona, com no has de caure del cavall?
0: Clar, no, però és fort, perquè, ostres, és aquelles coses que... Què hauria passat si no hagués escoltat les 9 sinfonies de Beethoven, Richard Wagner?
1: Richard Wagner, Franz Liszt, Robert Schumann, Felix Mendelssohn...
0: En tot cas, l'audició d'aquestes sinfonies, sobretot la novena, que ara ho comentàvem fora d'antena amb el Pedro, és la novena de Beethoven, però ja té una concepció musical molt wagneriana. Mm. Vull dir que, evidentment...
1: Clar.
0: No, evidentment, entens que Wagner s'agafi això, perquè Beethoven és anterior a Wagner, clar, per descomptat. En tot cas, Wagner, quan va escoltar aquestes sinfonies, especialment, insisteixo, la novena, va entendre que la música, clar, no era un element decoratiu. Com potser per ignorància podia pensar fins en aquell moment.
1: I que és una cosa que potser encara avui en dia

0: Molts directors d'escena pensen.
1: Estic convençut que així és. Però ja es va donar que no, que la música podia assolir una profunditat expressiva comparable o fins i tot superior al drama literari, és a dir, al text d'una història teatral, per exemple, no?
0: Clar.
1: A partir d'aquest moment, doncs, va decidir... Ell era de conviccions fortes, eh? Això ho anirem veient també al llarg d'aquests 15 dies. Va decidir orientar la seva formació, en aquest cas ja, cap a la composició.
0: I allò que diuen que mai és tard per començar a estudiar música, doncs és veritat, perquè fixeu-vos, entre els anys 1830 i 33, és a dir, ell tenia entre 17 i 20 anys, ell va començar a estudiar els inicis, o sigui, els estudis musicals, diguéssim, més sistemàtics.
1: Més professionalitzats,
0: sabia,
1: diguéssim,
0: sabia,
1: no?
0: Música, eh? Però va començar, doncs, a aprofundir amb aquesta composició, amb aquest estudi de la composició a Leipzig, ja que fins aleshores, doncs, en realitat era més un divertimento que una altra cosa. La
1: segurament era una assignatura més, no?, que tenia allà, sí, i no li donava més importància.
0: Exacte.
1: Durant aquest període va adquirir, doncs, els coneixements tècnics necessaris en harmonia i composició i va començar a escriure les seves primeres obres. Tot i això, clar, estem molt a inicis de la carrera de Wagner. El seu estil encara es trobava molt influït per altres compositors i no mostrava encara la radicalitat que caracteritzaria la seva producció ja madura, que evidentment acabarem arribant-hi. Aquesta és una obra de joventut.

0: És molt probable que no reconegueu aquesta música i que, de fet, ni la situeu en el catàleg de Wagner. Uh-huh. És l'òpera Die Feen, és a dir, Les Fades, que Wagner va compondre l'any 1833, quan tenia 20 anys. Això et diu que la seva progressió en els coneixements musicals va ser bèstia, perquè va començar la formació més seriosa als 17, que als 20 escrigui ja una òpera, encara que sigui molt llunyana el que acabaria fent, home, ja diu molt de la seva capacitat creativa. Però una obra que, com dèiem, es va compondre, perdó, el 1833, però no s'estrenaria fins al 1888. Mm. La qual cosa vol dir que Wagner mai la va poder escoltar o veure en directe perquè va morir el 1883, Wagner.
1: Exacte. Mm. Sí, sí. En tot cas, és una composició que evidencia una clara influència per l'obra de Carl Maria von Weber, per exemple, tot i que apunta ja cap algunes de les idees pròpies de Wagner. Ara ho deien fora d'antena. L'Albert em deia, home, això no sona a Wagner. Jo deia, home, sona una miqueta més a Wagner que l'anterior que havíem escoltat, no? Unes idees de Wagner que evidentment agafarien importància doncs, més endavant.
0: Aquest període de formació i de creació de les primeres òperes va estar marcats per una intensa activitat professional, però també per una gran inestabilitat. Fixeu-vos, Wagner va treballar com a director musical en diversos teatres de províncies, una experiència que li va permetre conèixer de primera mà el funcionament del món operístic des de dins, però que també el va fer-se adonar de les seves limitacions.
1: En aquest període va compondre les seves primeres òperes, com Die Feen, no? Aquesta que tenim de fons, Das Liebesverbot, que és la prohibició d'estimar,
0: que escoltàvem abans l'obertura.
1: Exacte, i Rienzi.

0: fugir dels creditors. Aquestes circumstàncies doncs, el portarien finalment a París, centre musical europeu del moment, amb l'esperança d'aconseguir reconeixement i estabilitat. Ara bé, aquesta etapa doncs, també va resultar complicada i plena de frustracions.
1: Anem a fixar-nos-hi. Wagner arriba a París l'any 1839, com deia el Pedro, fugint dels deutes. Que sembla curiós, una persona de l'enorme èxit que acabaria tenint, teatre propi, carrers arreu d'Alemanya... Vull dir que a dia d'avui, pensar en Wagner no fa pensar en problemes econòmics,
0: no,
1: precisament. Tot el contrari, no? Doncs bé, ell arriba a París, pelat com una rata, no? Fugint dels deutes. Però amb el cap ben alt. Un altre aniria cap cot. No, ell amb el cap ben alt, gran ambició. Ell que volia, doncs, ell senzillament arriba a París amb la voluntat de què? De triomfar. On? A l'òpera de París, que en definitiva és triomfar a l'òpera europea. Però, clar, malgrat la seva arrogància, ben aviat s'adona que la realitat és molt diferent al que ell havia imaginat.
0: Sí. De fet, Albert, això ja t'explica una mica ja com era la mentalitat de Wagner.
1: Jo crec que sí.
0: Vull dir, l'any 1839... Ell era un autèntic desconegut.
1: Era un xitxarelo.
0: Que tenia 26 anys,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I tot i això, pretenia triomfar a París, tot i que finalment no ho va aconseguir.
1: No només això, sinó que un cop a París, instal·lat a París, va viure en la pobresa.
0: Totalment.
1: Què feia per sobreviure? Feia arranjaments musicals, copiava partitures, escrivia articles, i de fet la seva esposa, Mina Planner, compartia amb ella aquesta etapa que va ser tan dura i tan incerta.
0: Malgrat tot, Wagner va intentar obrir-se camí al món operístic parisenc, especialment a l'Òpera de París, i va presentar el projecte, encara no acabat, d'òperes com Rienzi o fins i tot l'Holandès Errant, però la veritat és que no va aconseguir que les representessin, sobretot per la seva gran ambició a nivell d'efectius musicals, que evidentment, ja ho sabem, cal una gran orquestra i molts cantants, també.
1: Que dius, home, com pot ser que no li concedissin això? Fiquem-nos a la pell del director d'un teatre qualsevol de París, el Teatre de l'Òpera, que et veu un tal Wagner, que no coneixes, no té cap èxit que l'avali, i et demani fer una òpera, t'ensenya un projecte que no ha acabat, i tu mires l'orquestració i dius, però noi, si això és més que la plantilla de músics que tingui l'orquestra, has de llogar músics per tirar endavant aquest projecte ambiciós, profundament germànic, amb un tipus d'òpera que en aquells moments no s'estilava gens, és lògic que diguéssim, mira, noi, gràcies per les teves intencions, però no serà aquí on estrenaràs la teva òpera. De fet, durant aquest període només obté una oportunitat menor, en aquest cas, al Teatre de la Renaixença de París, on aconseguiria que interpretessin fragments de música seva. I tot i el fracàs, siguem positius, en París el va marcar profundament.

0: altre compositor grandiós, aquest que estem escoltant ara mateix,
1: i tan grandiós,
0: a l'ambició musical. Dèiem que Wagner a París va fracassar en quant a la possibilitat d'estrenar alguna de les seves òperes, inicialment, evidentment, però va tenir una cosa positiva. Doncs sí, perquè allà va descobrir la gran òpera francesa, ja sabeu, aquestes òperes en cinc actes, en ballet, amb aquell llenguatge també molt grandiloquent, que s'ha ve molt a la visió musical de Wagner, amb aquesta monumentalitat, la concepció de l'espectacle, amb la voluntat d'explicar grans històries, etc. I, a més, coneix la música d'Héctor Berlioz. N'estem escoltant ara la Sinfonia Fantàstica. I entra en contacte també amb l'estil de Giacomo Meyerbeer, que primer va admirar i després va criticar.
1: Durant aquests anys, doncs, finalment acaba l'òpera Rienzi, aquella que havia començat i havia ensenyat al director del teatre, i li havia dit, ¿dónde vas con esto?
0: Valent, on vas, valent.
1: I comença a desenvolupar el seu ja famós Holandès Errant.

0: Finalment, l'any 1842 abandona París sense haver aconseguit l'èxit. Oh, però...
1: pobre Wagner.
0: Sí, pobre, sí. Imagina't, ell, doncs, persisteix, perquè ell creu en ell mateix...
1: Jo estic convençut que Wagner se'n va de París dient...
0: No m'he entès.
1: Esteu equivocats.
0: Clar, exacte.
1: Els francesos no en teniu ni idea, no d'això de idea. Música.
0: No, perquè ell creia que l'èxit li havia d'arribar d'alguna manera, no?
1: Clar, clar.
0: I, de fet, tant és així que poc després, a Dresden, doncs l'òpera Rienzi triomfa i, evidentment, la seva carrera comença a canviar.
1: Per tant, l'èxit li va acabar arribant, eh?
0: I tant.
1: Li va acabar arribant. Ara estem escoltant l'inici del tercer acte de l'Holandesa Rana, que tenia tan icònic, tan reconegut, i tan alemany, per altra banda.
0: I tant.
1: Per tant, en conjunt, els primers anys de Wagner dibuixen la figura d'un jove artista inquiet, amb una ambició extraordinària i una forta voluntat de renovació i una convicció de, això que dèiem ara mateix, no?, que l'èxit ha d'arribar.
0: Sí, i de fet ja en aquesta etapa inicial és per ser la seva voluntat de superar les formes tradicionals i, sobretot, molt important, de fusionar la música i el drama amb una sola unitat més profunda, cosa que, com sabeu, doncs acabarà fent, tot i que més endavant.
1: Tot arribarà, tot arribarà. I és que tot i les dificultats materials i els fracassos inicials, aquestes experiències van ser fonamentals per configurar el pensament i l'estil que, amb el temps, donarien lloc a les seves grans obres.
0: Exacte, així doncs la joventut de Wagner no només constitueix una etapa de formació, sinó també una mena de laboratori de proves, no? On es gesten les idees que culminaran en projectes tan ambiciosos com el cicle de l'anell del nivell 1, que és la síntesi de tota la seva visió, doncs, artística i filosòfica.
1: Però el cicle de l'anell ja hi arribarem.
0: Ja hi arribarem.
1: Ja hi arribarem. No siguem tan ambiciosos com Wagner.
0: Per què no?
1: Tot arribarà.
0: Per què no?
1: I anem ara cap a l'audició.
2: En una quinzena de màxima intensitat, Albert Galceran i Pedro Pardo s'aproximen a la figura de Richard Wagner per conèixer el seu projecte vital. La tetralogia de l'anell del Nibelung.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Ja ho sabeu, arriba el moment de l'audició, per tant, el moment d'escoltar un fragment d'alguna de les òperes de Wagner.
1: I això serà una constant al llarg dels propers programes, ja que les òperes de Wagner són llargues i no serà possible escoltar-les senceres.
0: Ni molt menys.
1: Són llargues, però no són llargues, eh?
0: No.
1: Sigui com sigui, avui us proposem escoltar el final del primer èxit de Wagner, l'òpera Rienzi, que es va estrenar a Dresden l'any 1842, quan Wagner tenia només 29 anys.
0: I escolta'm, referent mundial de l'òpera, Albert Galceran, explica'ns una mica de què va aquesta òpera.
1: Jo no diria tant, tenim una hora? Rienzi. Com us podeu imaginar, tractant-se de Wagner, Rienzi és una òpera monumental, en aquest cas, però, ambientada a la Roma medieval. Explica l'ascens i la caiguda d'un líder popular. De fet, Rienzi vol alliberar Roma del poder de les famílies nobles, corruptes i violentes, i al començament defensa el poble i proclama una nova ordre basada en la justícia. El poble, esclar, l'aclama com a heroi, i Rienzi aconsegueix imposar la seva autoritat. Però els nobles no accepten perdre el poder. Per tant, organitzen conspiracions i revoltes contra ell, a les que Rienzi respon amb fermesa i derrota els seus enemics. Tot i això, comença a perdre el suport del poble, que es torna inestable i influenciable. A més, l'Església el condemna i l'excomunica. Això fa que el poble, espantat, li giri l'esquena. Doncs finalment Rienzi quedarà sol.

0: El poble, que abans l'havia aclamat, ara s'aixecarà contra ell. Així doncs que l'òpera acaba amb la seva caiguda, el Capitoli és incendiat i Rienzi mor entre les flames.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ben bé que amb només 29 anys ja pensava en gran, eh?
0: Sí, tant.
1: Escoltem, doncs, el final de l'òpera Rienzi, de Wagner, dirigit per Heinrich Hollreiser, amb el cor de la ràdio de Leipzig i de la Staatsoper de Dresden, i la Staatskapelle de Dresden, també, amb, entre d'altres, René Collot com a Rienzi i Yanis Martin com a Adriano.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Realment, per tenir només 29 anys, Wagner crea una obra immensa. Eh?
2: Absolutament. Acabem d'escoltar el final de l'òpera Rienzi de Wagner, dirigit per Heinrich Hollreiser, amb el cor de la ràdio de Leipzig i la Staatsoper de Dresden i la Staatskapelle també de Dresden, amb, entre d'altres, René Collo com a Rienzi i Janis Martin com a Adriano. Tornem demà, com sempre, a l'una del migdia amb més Wagner, però si no podeu esperar fins aleshores, recordeu que trobareu tots els programes de la setmana al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Blas i el control tècnic i Olga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
6: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
7: I am a Catalan.
6: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
7: Catalonia has been the greatest nation in the world.
8: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
6: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
7: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
8: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
6: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Josep Oller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Camponsic de Barcelona. Abans de saber quines peces ens recomana, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria.

0: Nascut a Tortosa, en una família on la cultura era molt important, Josep Oller i Sabater va créixer entre boscos, oliveres i ocells. L'arribada d'un piano a casa va despertar el seu interès per la música i la seva passió per compondre. Josep Oller i Sabater va estudiar al Conservatori de Tortosa, a l'Escola Superior de Música de Catalunya i a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va fer el màster de recerca en educació. Al llarg dels seus estudis li han fet classe Joan Vidal i Arasa, Bernat Vivancos i Albert Guinovart. Premiat amb diversos guardons, el nostre convidat ha estat artista convidat al Palau de la Música Catalana, on es van interpretar algunes de les seves composicions, com el Te Deum, que va escriure per clausurar el mil·lenari de Montserrat. Des de fa anys, Josep Oller i Sabater compagina la composició amb la docència a l'Escola Municipal de Música Camponsic de Barcelona. Composició i ensenyament són dues grans vocacions del nostre convidat. La música de Josep Oller i Sabater és interpretada arreu del món i forma part del repertori habitual de molts cors. Una gran part de la seva obra la trobareu editada per Ficta.
1: Hola, sóc Josep Oller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Camponsic de Barcelona, i aquestes són músiques rellevants per a mi. A la llista d'avui dilluns hi trobem una petita obra meva i també obres de professors meus i alumnes meus, també. Comencem amb una musicació que vaig fer de l'Ametller, de Joan Maragall, per a cor infantil i piano. I és una peça que per a mi és especial perquè arrel d'aquesta musicació se'm va assabentar el Pere Maragall, que organitza la festa de l'Ametller Florit, que és cada segon diumenge de febrer al cementiri de Sant Gervasi, que s'apleguen des de l'any 1924 familiars i admiradors del poeta llegir poesia seva. I arrel d'aquesta musicació, de fa més de 10 anys que, a més de la lectura de poesia, se fa una cloenda coral on s'hi canten cançons en lletra del Maragall. I també perquè quan vaig començar a estudiar composició a l'ESMUC, en el primer professor de composició que vaig tindre, el Bernat Vivancos, el primer dia de classe me va demanar que li portés una melodia genial i no em sortia res. I al cap de 2 o 3 setmanes li vaig portar aquest Ametller, que el va encisar, i per a mi va ser molt important perquè una peça senzilla que el Bernat li donés com li agradés tant, m'hi va fer adonar-me que com a compositor podia fer coses senzilles i boniques i que estava bé. I això d'alguna manera em va reconfortar molt.

que no tenien un vincle especial en la música. Els meus pares han sigut professors de secundària, la meva mare de visual i plàstica, el meu pare de català. Però sí, una família en un ambient cultural, ma mare també és escultora, mon pare és escriptor, i a casa hi havia molts llibres, veia a la meva mare modelar quan era petitó, i a la meva germana Cinta i a mi mos van apuntar a música de ben petits, i mos vam criar al camp, entre boscos, ocells, oliveres, i quan va arribar el piano a casa, jo allí vaig començar a experimentar i em va vindre d'alguna manera aquesta vocació, aquesta passió per fer música, per compondre, no? Jo crec que l'entorn, el context, és importantíssim. El contacte amb la natura, el paisatge, trobo que és molt important. Allà t'has d'imaginar que estàvem aïllats, depeníem dels pares per baixar a Tortosa, estàvem a 4 o 5 quilòmetres, no? I no hi havia, diguéssim, la quantitat d'estímuls que tenim avui en dia, de xarxes socials, de pantalles. Teníem tele, però la teníem bastant limitada, i per tant quedava enfilar-te als arbres i estar davant del piano, no? I jo crec que aquest context va ser determinant per a que jo m'aficionés a fer música, perquè ara me n'adono aquí a Barcelona, no?, que visc amb la dona i tres fills petits, no? Encara no tenim un piano acústic a casa, tenim un teclat, vas en compte de no molestar els veïns, no? I en canvi, quan anem a Tortosa, a la casa familiar on vaig créixer, deixem el piano obert i és on els nens han començat a provar les seues primeres cançons i on han agafat l'interès, no? Per tant, el context marca molt. Jo me n'adono, a mesura que em vaig fent gran, que aquest context i aquest contacte amb la natura i amb la bellesa també, aquesta tranquil·litat, me va marcar molt. I després en la meva música me n'adono que miro de que sigui una música una miqueta impregnada d'espiritualitat, de calma, una mica introspectiva, i d'alguna manera tinc la sensació que vull rememorar este record d'infància, no? I procuro que sigui un estat d'ànim que vingui en mi, no? Esta calma que retrobo, no?, quan hi vaig. Continua amb una peça per a clarinet i piano del Bernat Vivancos, que es diu Una nit. Sentireu a la Teresa Noguerón al clarinet, també una bona amiga i que vam estudiar junts al Conservatori de Tortosa, i el mateix Bernat Vivancos al piano. N'hi ha també un vídeo al YouTube que ho fan a la Presó Model, i és una melodia que el Bernat va dedicar a la Carme Forcadell quan estava empresonada.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor.
1: Jo recordo que als 3 o 4 anys, a ma germana i a mi, mons pares mos van apuntar a unes classes de música, de sensibilització musical. Vam anar en un parell de llocs, seguint el professor. I després vam començar al Conservatori de Tortosa. I allà al Conservatori, el Joan Vidal me va donar una base d'harmonia molt solvent, molt bona, compositor, pedagog, el Joan Vidal, i també el Raül Martínez, que va ser el primer professor de cant coral que vam tindre, que canta molt bé, guitarrista, tiorbista. Allà va ser amb el Raül on me vaig introduir al món coral, a la coral infantil. Tinc grans records perquè encara tenia la veu blanca i la meva veu s'enfilava, diguéssim, sense cap problema. Després el canvi de veu, diguéssim, mai he recuperat aquelles sensacions de tanta facilitat com quan era un nen. Però sempre després, o sigui, que coral m'ha acompanyat i també com a compositor és el que més m'entusiasma. Sento que és l'aportació que millor puc fer. La llista hem sentit una peça del Bernat Vivancos, que de fet vos hagués pogut proposar moltes obres corals seues, no? Que per a mi és un gran referent. Vos hagués pogut proposar Lux Surgit Aurea, o per exemple A Child Is Born, o Lobos Omnes, que és el senzill del tercer enregistrament que fa en el cor de la ràdio de Letònia i que properament me sembla que ja sortirà el disc sencer. Però us he triat aquesta peça que comentàvem de clarinet i piano, i la següent obra és d'un altre estimat professor que vaig tindre a l'ESMUC, de l'Albert Guinovart, que és He somiat, que és una cançó del musical Gaudí que va fer l'Albert Guinovart. I aquí hi ha una sincronia, perquè jo ara estic escrivint una cantània amb el Marc Donat, de llibretista, també sobre Gaudí, una cantània que es dirà Gaudí, Gaudí. És una cançó He somiat del Guinovart, preciosa, molt inspirada, com és la seva música.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Jo vaig acabar el grau mitjà, que ara es diu professional, no?, al Conservatori de Tortosa, quan feia primer de batxillerat, i recordo que estava compaginant la música i el batxillerat científic, m'agradaven molt les matemàtiques, i no sabia cap a on tirar, no?, perquè la meva vocació era de compondre, de ser compositor, però viure de la composició, tu imagines, difícil, no?, que ho és, no?, de fet, i el món de la música coral, doncs, pot ser més que en altres àmbits. I em vaig presentar a l'ESMUC i de segona opció vaig posar pedagogia, que no en tenia vocació fins aleshores, i llavors vaig entrar de pedagogia i no a composició i per 5 centèsimes, no? I allò ho vaig viure jo en el moment molt malament, perquè no havia pogut entrar, diguéssim, a la meva vocació de nen, però després, al començar els estudis de pedagogia, se'm va obrir un univers, un món que em va interessar moltíssim i

i ja m'hi vaig graduar com a pedagog, però després vaig continuar component, m'adonava que feia coses que s'anaven cantant, que agradaven, jo continuava tenint el cuquet d'escriure, m'hi vaig presentar composició per a fer com una segona carrera, llavors vaig entrar sense problemes, i en el temps me'n vaig adonar que va estar molt bé que fes composició ja una miqueta més madur, perquè sí que me'n vaig adonar que acadèmicament potser la música que tenia més prestigi quan jo vaig estudiar, potser ara també és així, és la música potser més experimental, més especulativa, més de sorollets, no? Llavors era una música que jo com a estudiant m'interessava perquè m'interessava aprendre'n de tot, però tenia un cert conflicte com emocional perquè no m'hi veia reflectit en aquella música, no? Jo m'agrada molt la música tonal o modal, però que és amable d'escoltar, i crec que la pròpia naturalesa del so, no? Per la sèrie dels harmònics, no? Les octaves, quintes, quartes justes, les terceres majors, terceres menors, no? En cada so això intrínsecament hi és, i jo estic a gust, diguéssim, en aquesta proposta estètica. I llavors, quan vaig trobar el Vivancos, que us comentava, no?, que va valorar molt l'Ametller, vaig dir, ostres, aquí hi ha un camí que jo puc traçar sent jo mateix, no? I després amb l'Albert també, que és un gran referent, sobretot en música per a teatre musical, que també és un gènere musical que també he cultivat i que en aquest àmbit lo tinc com un gran referent. Doncs la llista d'avui dilluns acaba amb una obra del Lluc Bonal, Paisatge, que el Lluc ha estudiat a Camponsic, a l'Escola de Música on jo treballo. De fet, no el vaig tindre d'alumne a Camponsic, però després ell va començar, em sembla que Ciències Polítiques, just abans de la pandèmia o l'any de la pandèmia, i no el va convèncer, s'ho va deixar, potser la pandèmia hi va influir, i llavors jo en aquell impàs li vaig fer unes classes, una mica d'harmonia, de composició, perquè tenia ganes com d'aprofundir, pensar potser si dedicar-s'hi, no?, i fer el superior de música, i la veritat és que les recordo aquelles classes que me'n vaig adonar que el Lluc, clar, venia de Camponsic de cantar moltíssim a la coral infantil, és una escola que s'aprèn música fent música, no?, que te travessa la música, diguéssim, de moltes maneres, no? I recordo que després va arribar, no sé si al cinquè del professional o al sisè directament a fer com l'últim curs o dos del grau professional, me sembla que al Liceu, i el professor va dir, diu, ostres, d'on surten aquests alumnes de Camponsic que arriben i en dos mesos endrecen els conceptes, però venen tan músics, no? I és perquè és una escola que no hi ha aquesta educació rígida, de vegades que potser pot haver-hi alguns conservatoris, potser, no ho desconeixo, sinó que és molt més, no?, vivencial des de petitons, no? I me'n vaig adonar que el Lluc era una persona que brillant, i ja me'n vaig adonar que en moltes coses ja em superava, no? Vull dir que és un goig com a professor ensenyant generositat i veure que els teus alumnes en moltes coses te superen o et superaran, no? I el Lluc és un exemple molt clar d'això. És una obra que la sentirem enregistrada pel Cor Pedrell, Paisatge, del jove compositor de Barcelona, Lluc Bonal.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical.

0: La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarría.
1: Comencem setmana i la dedicarem, aquests dies, dedicarem tota la nostra atenció a escoltar les obres musicals compostes o estrenades l'any 1900. Ens n'anem a principis del segle XX o finals del segle XIX, com es vulgui mirar, per escoltar la música que va generar-se, que es va crear en aquest any tan ple de conflictivitat. Un any en el qual la creació artística, literària, però també de les arts visuals, pictòriques, literàries, fins i tot, va ser un autèntic volcà. I aquí us en farem 5 cèntims. Us explicarem el context, l'escenari social, històric i bèl·lic també, i us salpebrarem amb les obres musicals que van néixer en aquest any i també amb les circumstàncies biogràfiques dels compositors corresponents. Viatgem, doncs, a l'any 1900. Ens hi acompanyeu?
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: L'any 1900 marca l'inici d'un segle d'enormes canvis socials, polítics i tecnològics. A Catalunya, aquest període està caracteritzat per la consolidació del moviment obrer i la modernització urbana. Fixeu-vos, en només 50 anys, Catalunya havia duplicat la seva població. I aquests primers anys del segle XX van estar molt marcats pels forts conflictes obrers i la reivindicació de millores laborals. A Catalunya, especialment el moviment obrer, es va consolidar amb la difusió del socialisme i de l'anarquisme, que va originar moviments socials molt importants durant aquestes primeres dècades del segle XX. De fet, aquest any 1900 va suposar la consolidació de la industrialització. A Catalunya, la indústria tèxtil i la incipient indústria metal·lúrgica i elèctrica també van transformar l'estructura social i van provocar l'èxode rural cap a les ciutats, especialment cap a Barcelona. I a escala global també hi ha molts canvis, un autèntic terratrèmol social. L'expansió imperialista, per exemple, la invasió del Regne Unit, de la Gran Bretanya, d'Austràlia, i l'inici de les tensions entre potències que acabarien portant a guerres molt importants, entre Rússia i el Japó, per exemple. Estats Units ocupa Filipines, que s'acabava d'alliberar del Regne d'Espanya en la guerra del 1898. El Regne Unit controla una quarta part del territori mundial. Déu-n'hi-do, quina potència imperialista i colonial! Mentrestant, Alemanya desafia la seva supremacia industrial i comença la influència de la política de portes obertes a la Xina. A Itàlia, en canvi, assassinen el rei Humbert I. Ho fa un anarquista a la vila de Monza. I a París se celebra l'Exposició Universal, que mostra avenços tecnològics i artístics molt, molt importants. Aquest any 1900 es comencen a preparar els Premis Nobel, que s'atorguen per primera vegada l'any 1900.

I el que estem sentint és música d'un dels compositors que destaquen aquest any 1900. N'hi ha moltíssims, us els anirem presentant al llarg d'aquesta setmana, però un és aquest compositor rus, Sergei Rachmaninov, que en aquest moment tenia 27 anys l'any 1900 i que va viure un autèntic tràngol, un trauma importantíssim en la seva biografia que el va fer dubtar de dedicar-se definitivament a la música o marxar d'aquest món. En aquest capítol d'avui us volem parlar precisament de Sergei Rachmaninov i en aquella època de ressorgiment, de resurrecció, podríem dir, de renaixement de la seva capacitat creativa després d'un fracàs monstruós que va viure el 1897. El 5 de març es va estrenar la seva primera simfonia. Va ser un fracàs absolut i això el va assumir amb una mena de depressió, no només anímica, sinó també creativa, que el va conduir en aquests 3 anys de sequera creativa. No va compondre res, però gràcies a un tractament amb un neuròleg, avui us l'explicarem, aquest tractament, doncs finalment va ressorgir el 1900 i a través d'un concert per a piano que avui escoltarem. Abans, però, us l'explicarem i aquí en teniu un tastet.

Efectivament, aquest és el concert per a piano i orquestra número 2 de Sergei Rachmaninoff, un dels més cèlebres concerts romàntics. És l'apogeu del concert romàntic. Va ser compost l'any 1900, es va estrenar el 1901, i precisament va sorgir gairebé com un au fènix després d'una etapa absolutament depressiva. Aquesta mena de sequera creativa en la qual va caure Rachmaninoff va fer necessari que es posés en mans d'un psiquiatre. Això va passar després d'aquest fracàs de la seva primera sinfonia i de les crítiques ferotges i furibundes que va rebre no només per part dels crítics, sinó també del públic. León Tolstoi va dir que la música de Rachmaninoff no servia per res, així de clar. I això em va donar fe d'aquesta conversa i em va donar un testimoni Fyodor Chaliapin, que va ser un gran amic, per cert, del compositor de Sergei Rachmaninoff. Aquesta sequera creativa, aquesta depressió, va fer que els amics i els coneguts i familiars de Rachmaninoff li recomanéssim de posar-se en mans d'un especialista. I efectivament així va ser. Es va posar en mans d'un psiquiatre, de fet, concretament d'un neuròleg, el doctor Nikolai Dahl, que era un gran amant de la música, melòman, tocava la viola com a aficionat, tractava els seus pacients mitjançant la hipnosi. Havia sabut que el compositor, Rachmaninoff, tenia el desig de compondre un gran concert per a piano, però que se sentia incapaç de fer-ho. Nikolai Dahl el va sotmetre a una teràpia que consistia a repetir sense parar a Rachmaninoff, mig adormit, degut a la hipnosi. Atenció, Rachmaninoff mateix ho va explicar. Posteriorment, en anys més tard, va explicar que l'hipnotitzava i li deia el següent: «Vostè començarà a compondre el concert. Vostè treballarà amb facilitat. Vostè farà un concert que serà excel·lent». Doncs es veu que aquest tractament que va explicar Nikolai Dahl, però que també va explicar i per escrit el mateix compositor anys més tard, va ser un èxit rotund, perquè l'estiu de 1900 el compositor es va sentir inspirat i va posar-se a la feina. Acabat el tractament psiquiàtric, Rachmaninoff va viatjar a Itàlia. Va residir durant un parell de mesos, a mitjans de 1900, a la pintoresca vila costanera de Varazze, a propet de Gènova. Tot just després va tornar cap a Rússia i va compondre el segon i el tercer moviments d'aquest concert que avui us proposem escoltar, i van ser donats a conèixer abans de compondre'l tot sencer, abans de fer el primer moviment.

Finalment es va estrenar el 27 d'octubre de 1901 a Moscou i va tenir un gran èxit. Alexander Zilotti va dirigir, en aquest cas ho va fer molt bé, i el compositor va estar al piano com a solista. Aquest segon concert de Rachmaninov va ser dedicat, amb tota justícia, òbviament, al seu metge, el doctor Nikolai Dal, i comença amb uns acords del piano que evoquen el so de les campanes llunyanes. En aquesta música hi és present el tràngol, els acords ombrívols, el neguit i també les melodies brillants i la gran generositat melòdica. I sentireu, a més, un ampli ventall d'emocions, amb un extraordinari virtuosisme, una eloqüència desbordant i un altíssim poder evocador. Una obra que va néixer, doncs, com una mena d'au fènix de l'apatia i de la depressió que va viure Rachmaninov durant aquests 3 anys. Una música que va contribuir també a retornar la confiança en si mateix al músic després d'aquest gran fracàs, un fracàs desastrós, de la seva primera simfonia el 1897, 4 anys enrere. Doncs sentim aquesta magnífica obra, aquest concert per a piano i orquestra número 2 de Sergei Rachmaninov, és el seu opus 18. La versió que us proposem escoltar la toca Denis Matsuev en la part de solista, l'acompanya l'orquestra del Teatre Mariinsky i dirigeix Valeri Gergiev. Moderato, adagio sostenuto, più animato i allegro scherzando. La versió va ser enregistrada l'any 2017 en el segell del Teatre Mariinsky. Sentim, doncs, aquest concert per a piano i orquestra número 2, opus 18, de Sergei Rachmaninov.

0: Així s'acaba aquest magnífic concert per a piano i orquestra número 2, l'opus 18 de Sergei Rachmaninov, una obra composta just després d'aquella sequera creativa de 3 anys, el 1900, i que va ser estrenat el dia 27 d'octubre de 1901 a la ciutat de Moscou, dirigit per Alexander Zilotti, i dedicat aquest concert al doctor que el va tractar, el terapeuta que el va ajudar a sortir d'aquell pou, d'aquella depressió a Sergei Rachmaninov, el doctor neuròleg Nikolai Dahl. Doncs aquest concert té tres moviments: moderato, adagio sostenuto più animato i allegro scherzando, i l'hem sentit en la versió que tocava en la part de solista Denis Matsuev, acompanyat per l'orquestra del Teatre Mariinsky i dirigit per Valeri Gergiev, un concert que va ser enregistrat el 2017 pel segell Mariinsky.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: I quan Rachmaninov va aconseguir recobrar l'estabilitat emocional i psíquica, va recobrar també la confiança en si mateix, i a part de compondre aquest concert per a piano que acabem de sentir, també va fer diverses obres pianístiques per a piano sol o per a dos pianos, que realment són molt afortunades i que no es toquen gaire, és una autèntica llàstima. I ara us en proposem una altra que és estrictament coetània d'aquest concert per a piano i orquestra número 2. Es tracta de la suite número 2, opus 17, per a dos pianos, una obra composta entre 1900 i 1901, és a dir, exactament en l'etapa en què va compondre també i abans d'estrenar-se aquest concert que acabem de sentir. Aquesta suite té quatre moviments, està escrita en la tonalitat de do major, és l'opus 17, els moviments són introducció a la marxa, valse, presto, romança, que és un andantino, i una tarantela, presto. Però com que no tenim prou temps d'escoltar-la sencera, dura gairebé 25 minuts, us proposem escoltar-ne només uns moviments, la introducció, la romança i la tarantela. La versió que us proposem va a càrrec de Marta Argerich i de Gabriela Montero, que toquen els dos pianos que necessita aquesta suite número 2 en do major de Sergei Rachmaninov, un enregistrament pel segell EMI de l'any 2000. Sentim, doncs, la suite número 2 en do major de Sergei Rachmaninov.

0: Així s'acaba la suite número 2 en do major, l'opus 17 de Sergei Rachmaninoff, una obra per a dos pianos composta exactament en aquesta mateixa època en què Rachmaninoff va compondre el concert per a piano número 2, entre 1900 i 1901, l'etapa de la seva resurrecció, de la recuperació pròpiament dita del seu estat anímic i també de la seva capacitat creativa. Són uns anys en els quals Rachmaninoff va compondre un munt d'obres i aquesta és una de les menys conegudes però també molt interessant. I com ja us hem comentat, aquesta suite per a dos pianos, aquesta suite número 2 en do major, composta l'any 1900 i 1901, la versió que hem sentit és la que tocaven Marta Argerich i Gabriela Montero, enregistrada l'any 2011 pel segell EMI.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs aquí s'acaba aquest primer capítol del Sincronies d'aquesta setmana dedicada a l'any 1900. Avui hem escoltat música de Sergei Rachmaninoff i ja us avancem que demà escoltarem una de les obres emblemàtiques en el món operístic, del gènere operístic, d'aquest any 1900, que es va estrenar a la ciutat de Roma a principis del 1900, al mes de gener, i que va ser un èxit aclaparador. Us imagineu de què parlem? Què us proposarem escoltar demà? Doncs Giacomo Puccini i la seva òpera Tosca, que es va estrenar precisament a principis d'aquest 1900. Demà li dedicarem tot el nostre capítol i us en parlarem i ho contextualitzarem, per descomptat. Gràcies per la vostra atenció. Us ho agraeix Xavier Chavarría, l'autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa, que us espera demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música. No hi falteu. A reveure i que acabeu de passar un molt bon dia.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
2: Hola, bona tarda. El nostre clàssic d'aquesta setmana serà el saxofonista californià John Hartley Zoot Sims. La seva extensa discografia retrata una carrera llarga i intensa que va començar a la dècada dels 40 a les orquestres de Benny Goodman i Woody Herman i que va culminar al costat de músics com Jerry Mulligan i Al Conn i liderant també les seves bandes la dècada dels 70. Avui ens centrarem justament en aquesta dècada, la dels 70 del segle passat, per sentir les col·laboracions que Zoot Sims va protagonitzar en aquella època, com ara aquesta amb la qual comencem, el projecte Els Gegants del Tenor.

Els gegants del tenor, és a dir, els saxofonistes Zoot Sims i Eddie Lockjaw Davis, amb Oscar Peterson, Nils Henning Ørsted Pedersen i Louis Belson a la secció rítmica. En directe, el 1975, i tocant Out of Nowhere, aquest estàndard de Johnny Green. Count Basie és el pianista d'aquesta altra banda de Sims.

Zoot Sims i Count Basie dedicaven aquest blues a Nat King Cole. També hi sentíem el baixista John Hurt i el bateria Louis Belson. Un altre pianista, Oscar Peterson, amb el guitarrista Joe Pass, el baixista George Mraz i el bateria Grady Tate són els extraordinaris acompanyants de Sims en aquesta gravació també del 1975. El tema és Swonderful.

It's Wonderful, una de les cançons dels germans Gershwin que Zoot Sims tocava amb el seu extraordinari swing. Aquesta altra balada que introdueix Joe Pass des de la guitarra també és dels Gershwin.

Estem sentint aquesta tarda el saxo tenor de Zoot Sims amb alguns dels músics extraordinaris que formaven part de les seves bandes als anys 70, com ara el pianista Oscar Peterson o el guitarrista Joe Pass, que sentíem en aquesta versió de la balada Embraceable You dels germans Gershwin. Marxarem amb una altra cançó del gran repertori, If I'm Lucky, que Zoot Sims toca amb el trio d'un altre dels pianistes que el van acompanyar en els projectes de mitjans dels 70, Jimmy Rolls. Més jazz d'aquí una estona, us espero a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni

0: i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Neix el Sarrià Jazz i Blues Village. Del 15 al 17 de maig, el Teatre de Sarrià acull l'energia de la música d'arrel afroamericana.
2: Amb el Lluís Coloma Trio, Waxy Boogie, Balta Bordoy and the Bad Boys i The Suitcase Brothers. A més, gaudeix del talent de The Higgs i David Giorcelli amb Elvira Cuesta.
1: Entrades a teatredesarrià.cat.
2: Teatre de Sarrià, on el jazz i el blues prenen vida.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui us proposem una sessió plena de màgia, color i records. Més d'un segle després que Walt Disney fundés el seu estudi, la música de les seves pel·lícules continua captivant generacions de nens i adults. I és que darrere de cada història i de cada personatge hi ha sempre una cançó capaç d'arribar al cor. Des de la Filharmonia de Colònia, la ràdio de l'oest d'Alemanya, la WDR, ens ofereix aquest concert enregistrat l'abril del 2025 amb The King Singers i l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya sota la direcció d'Enrico Dell'Amboia. El sentim gràcies, un cop més, a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb una de les melodies més emblemàtiques del món Disney, l'obertura de Mary Poppins, escrita pels germans Richard i Robert Sherman per la pel·lícula del 1964, una obra plena d'optimisme i fantasia que ens convida a endinsar-nos en l'univers musical de la famosa mainadera amb poders màgics.

L'orquestra de la ràdio de l'Oest d'Alemanya ens oferia l'obertura de la pel·lícula Mary Poppins, música de Richard i Robert Sherman. I ara saludem el famós sextet vocal britànic The King's Singers, fundat el 1968 per antics alumnes del King's College de Cambridge. Són un referent mundial en el cant a capella i en la versatilitat d'estils, amb més de mig segle de trajectòria i 2 premis Grammy. El sentim en una cançó plena d'encant i d'esperança, La segona estrella a la dreta, de la banda sonora de Peter Pan, composta per Sammy Fenn, una melodia que ens recorda que, mentre tinguem somnis, sempre podem volar.

Una adaptació de Toby Young de la cançó La segona estrella a la dreta, cançó de la banda sonora de Peter Pan, amb música de Sammy Fain. Sentíem The King Singers i l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya. Aquesta celebració del centenari Disney a la Filharmonia de Colònia continua amb una altra cançó clàssica convertida en un símbol de tendresa i amistat. Quan vegi volar un elefant, música de Ned Washington per la pel·lícula Dumbo, una història entranyable sobre la diferència i el coratge que Disney va estrenar el 1941.

The King Singers i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció d'Enrico de Lamboia ens oferien aquesta cançó Quan vegi volar un elefant de la banda sonora de Dumbo, música de Ned Washington. La següent peça ens porta el primer llargmetratge animat de la història del cinema, Blancaneu i els set nans. Es va estrenar el 1937 i va marcar l'inici de la gran aventura musical de Disney. I sentirem l'emoció de l'espera i la il·lusió de l'amor amb la cançó Algun dia vindrà el meu príncep, de Frank Churchill.

The King's Singers i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya ens oferien aquesta adaptació d'Alexander Lestrange de la cançó Algun dia vindrà el meu príncep de Frank Churchill, que pertany a la banda sonora de la pel·lícula Blancaneu i els Set Nans. I ara un moment per l'orquestra sola. El director Enrico Dell'Amboio ens proposa un clàssic del repertori simfònic, el Vals de les Flors, del ballet El Trencanous de Piotr Ilitx Txaikovski. Una peça que també va sonar en una de les grans pel·lícules musicals de Disney, Fantasia, estrenada l'any 1940.

El vals de les flors del ballet El Trencanous de Piotr Ilich Tchaikovsky, que va sonar a una de les grans pel·lícules musicals de Walt Disney, Fantasia. Tornem a somriure amb una de les cançons més divertides de la factoria Disney, Tothom vol ser un gat, del film animat Els Aristogats del 1970. Un homenatge d'Al Rinker al jazz i a la llibertat, amb aquell ritme contagiós que ens recorda que la música pot unir totes les criatures del món. Aquí tenim The King Singers.

Celebració dels 100 anys de Walt Disney a la Filharmonia de Colònia. The King Singers ens ha ofert ara la cançó Tothom vol ser un gat, de la banda sonora dels Aristogats, música d'Al Rinker. De la tendresa passem a la nostàlgia amb una melodia de Randy Newman, Quan ella em va estimar, de la pel·lícula Toy Story 2. És una de les

El grup vocal britànic The King's Singers ens oferia aquesta cançó Quan ella em va estimar, de la banda sonora de Toy Story 2, música de Randy Newman, en aquest concert de celebració de Walt Disney. I arriba ara el toc oriental, amb una de les bandes sonores més espectaculars dels anys 90, el príncep Ali, de la pel·lícula Aladdin, composta per Alan Menken. Una cançó plena d'energia i humor que ens transporta a un món de fantasia i aventura.

The King Singers i l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya ens oferien aquesta cançó de la banda sonora de la pel·lícula Aladdin. És la cançó El príncep Ali d'Alan Menken. I tornem al gran repertori clàssic amb l'Ave Maria de Franz Schubert en versió instrumental. Disney també va utilitzar aquest deliciós lied al final solemne de Fantasia. D'aquesta manera creava un contrast de llum i espiritualitat després del Sàbat de les Bruixes de Mussorgsky.

L'Orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Enrico Dell'Amboio, ens oferia aquesta versió instrumental de Matthias Kaufmann del Lied de Franz Schubert Ave Maria, que apareix també a la pel·lícula Fantasia de Walt Disney. I la calidesa llatina arriba amb Remember Me, un tema dels compositors Kristen Anderson López i Robert López per la pel·lícula Coco del 2017. És una cançó sobre la memòria, l'amor i el vincle que perdura més enllà del temps.

El grup vocal The King's Singers a la Filharmonia de Colònia en aquest concert del centenari de Walt Disney. Ara ens oferia aquesta adaptació de Jim Clements de la cançó Remember Me de la banda sonora de Coco, música de Kristen Anderson López i Robert López. Phil Collins, també compost per la factoria Disney. Sentim aquesta melodia que celebra el camí personal i la descoberta interior, On My Way, del film animat Germà Oz.

El grup vocal britànic The Kingsingers protagonitza aquest concert a la Filharmonia de Colònia que celebra el centenari de Walt Disney. Ara ens oferia la cançó On My Way de la banda sonora de Jarmà Oss, música de Phil Collins adaptada per Jim Clements. I l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya torna a brillar ara amb la dansa de les hores d'Amilcare Ponchielli, el ballet de l'òpera La Gioconda, convertit en un divertit episodi de la pel·lícula Fantasia. L'escena d'aquells hipopòtams i cocodrils ballant a ritme de vals encara és un dels moments més recordats del cinema d'animació.

L'Orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya ens oferia aquesta adaptació del director Enrico Dell'Amboie de la dansa de les hores de l'òpera La Gioconda, de Milcare Ponchielli, un ballet que apareix a la pel·lícula Fantasia. I una de les melodies més representatives de tot l'univers Disney és la que porta per títol Quan demanes un desig a una estrella, que va escriure Ned Washington el 1940 per la pel·lícula Pinocho. La lletra i melodia s'han convertit en tot un cant a l'esperança i a la confiança.

És una adaptació de John Rutter de la cançó Quan demanes un desig a una estrella, de la banda sonora de Pinocho, música de Ned Washington. Ens acompanyaven el conjunt de King's Singers i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya. I una cançó més recent, però ja clàssica i que s'ha convertit en un èxit mundial, és Let It Go, del film Frozen, del 2013. Una melodia dels compositors Anderson López i López que ens parla de llibertat i autenticitat.

The King Singers ens oferien aquesta adaptació de Nico Mali de la cançó Let It Go de Kristen Anderson López i Robert López per la banda sonora de la pel·lícula Frozen. Un altre gran moment musical de la factoria Disney és el tema que va fer Elton John el 1994 per la pel·lícula El rei lleó. Pots sentir l'amor aquesta nit és una cançó que celebra la bellesa de l'amor i el cicle de la vida amb tota la força emocional que va fer d'aquesta banda sonora un clàssic.

celebració a la Filharmonia de Colònia del centenari Disney. The King Singers ens ha ofert aquesta cançó Pots sentir l'amor aquesta nit, de la banda sonora del Rei Lleó, música d'Elton John, adaptada per James Ray. I anem acabant aquest recorregut per la música que ha generat la factoria Disney. Tornem a Mary Poppins, amb una cançó que tothom ha intentat pronunciar almenys una vegada. Supercalifragilisticexpialidocious, una explosió de joc i d'alegria que descriu l'esperit d'aquest concert.

Amb aquesta alegre cançó supercalifragilisticexpialidocious de la pel·lícula Mary Poppins s'acaba aquesta celebració dels 100 anys de Walt Disney. Els músics de la vetllada, el grup britànic The King Singers i l'orquestra de la ràdio de l'Oest d'Alemanya ofereixen encara al públic de la Filharmonia de Colònia una peça fora de programa, una invitació a viure amb senzillesa i optimisme, tal com ens ensenya Balú, l'os més bon vivant de la selva. Les necessitats bàsiques de Terry Gilkison, un record del llibre de la selva.

0: Un record del film El llibre de la selva, les necessitats bàsiques de Terry Gilkison. És el vist que han ofert The King Singers i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció d'Enrico de Lamboia en aquest concert ple de màgia i color dedicat al centenari de Walt Disney. Un concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, l'abril del 2025 a la Filharmonia de Colònia i que ens ha proporcionat la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

A continuació podrem sentir el Glòria de la Petite Messe Solennelle per a solistes, cor, dos pianos i harmònium que Gioachino Rossini va compondre l'any 1863 i que pertany al recull Pecats de Bellesa. En sentim la versió del cor de cambra de les Ries que dirigeix Marcus Krit amb els solistes Krasimira Stoyanova, soprano, Birgit Remmert, contralt, Steve Davisilm, tenor, Hanno Müller-Brachmann, baix, els pianistes Philip Myers i Philip Moll, pianos, i Ryoko Moroka, harmònium.

0: Sentíem la glòria de la Petite Messe Solennelle per a solistes, cor, dos pianos i harmònium de Gioachino Rossini en la versió del cor de cambra de les Ries i els solistes Krasimira Stoyanova, soprano, Birgit Remmert, contralt, Steve Davislim, tenor, Hanomila Brahman, baix, els pianistes Philip Myers i Philip Moll i Ryoko Muroka, harmònium. Dirigia Markus Krit.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dilluns 11 de maig, encetem ara i aquí doncs una nova setmana. Com cada tarda a la sintonia de Catalunya Música és hora de l'assaig general. Moment de fer un cop d'ull doncs a l'actualitat musical.
3: I moment doncs de saber de què i amb qui parlem avui.
4: Avui, a l'assaig general.
3: Doncs avui, per començar, ja els tenim aquí. D'una banda, tenim a Clàudia Rostell, trombonista i cantant, un dels molts noms que han passat per la Sant Andreu Jazz Band. I també contem amb el director d'aquest projecte, com sabeu, el músic Joan Chamorro. Tots dos han vingut preparats per fer-nos un tast en directe. A més, esclar, de parlar-nos de diferents projectes o recents o que han d'arribar properament. Per tant, Clàudia i Joan, molt bona tarda i molt benvinguts.
5: Bona tarda.
1: També sentirem la música de la Cantània que ha compost Jordi Cornudella sobre text de Tina Vallès per a l'Auditori i totes les altres institucions que l'acullen. Es va estrenar ara fa un parell de setmanes i porta per títol L'últim rellotge.
3: Seguirem amb unes impressions del pianista cubà Dairamir González, que aquesta setmana és al nostre país amb diferents actuacions, una d'aquestes amb la cantant de Fados, Cuca Rosetta, com a convidada.
1: I finalment connectarem amb Luis Cancino, el secretari del Sindicat d'Artistes Líricos d'Espanya, que la setmana passada va convocar al Conservatori de Sabadell, i ja us ho van fer saber, un acte per informar de diverses novetats legislatives sobre l'Estatut de l'Artista i el nou Reial Decret que regula les relacions laborals de les persones artistes i tècnics. Doncs per fer-nos 5 cèntims del que es va explicar en aquella ocasió, en parlarem els últims minuts d'aquest programa, que, com dèiem, comença ara mateix.

0: Doncs així, amb aquesta música entrem ja en matèria. Farem una mica de recordatori. Ara farà unes setmanes ens fèiem ressò de diverses fites que tenen a veure amb Joan Chamorro i la Sant Andreu Jazz Band, que és el projecte pedagògic que lidera. Una d'aquestes notícies és que la Sant Andreu Jazz Band és medalla d'or pel Festival de Jazz de Barcelona i que en l'edició d'enguany, a més, li dediquen el retrat d'artista. I si anem encara més enrere, més o menys a principis d'any, sortia el disc de la sèrie Joan Chamorro presenta, en aquest cas protagonitzat per Clàudia Rostey, una jove músic que, de la qual doncs, avui també teníem ganes de saber-ne més coses i veure, vaja, quins projectes actuals tens, Clàudia, i també doncs, parlar d'unes quantes coses de la Sant Andreu Jazz Band amb en Joan Chamorro i altres coses que ara anirem comentant segons ens doni de si el temps. Moltes gràcies, Clàudia i Joan, per acompanyar-nos
1: un
0: dia més. Hem començat sentint de fons aquest disc de la sèrie Joan Chamorro presenta, en aquest cas doncs, protagonitzat per Clàudia Rostey, que ja no sé quin número és en la
2: el
0: sèrie.
2: El 23.
0: El 23. Sí. És que ens perdem, perdem el compte.
2: El 24-25, que precisament presentarem amb Clàudia, amb Lola Peñaranda i amb el Pau García, que ahir vam acabar de gravar el Jambore, i tenim, crec que és el 18 de novembre.
1: Sí, 18 de novembre a l'Auditori de Barcelona.
2: A l'Auditori presentarem els tres discussions.
0: Mm-hmm. Doncs ja que estem sentint tot això de fons, Clàudia, no sé si ara t'agrada tornar a sentir aquestes peces, que a més les hem desendreçat, ho hem de dir, sempre ho fem, això.
1: Aquest disc és un disc molt especial, és el primer disc que he pogut fer gràcies a en Joan, i tots els temes són temes que m'agraden molt, que hem triat conjuntament i que tots tenen un sentit, per mi tots són especials i realment sí que és veritat que escoltar-se un mateix sempre costa una mica, però me'n sento orgullosa i crec que ha sigut un període d'aprenentatge i que puc reflectir en això i pensar en com s'ha evolucionat i el que s'ha après al llarg d'aquest procés.
0: Mm-hmm. És molt el que apreneu a la Sant Andreu Jazz Band, no només a ser companys, vaja, la tècnica musical, això per descomptat, a improvisar, però també entrar a un estudi de gravació, que això també forma part, no?
2: Bueno, entrar en estudi de gravació sempre imposa molt. Clàudia, en concret, a part d'aquest disco que és el seu protagonista, sembla que estan els 30 discos entre unes coses i altres. Van fer un de Nadals també amb la Reina de Joan Martí, després també amb la Reina també han gravat, i després en la Sonda de Gran sempre ha tingut cada vegada més a part vocal i a temes realment meravellosos que ella canta, i per exemple en un disco nou també ara amb el Pol Natxella de Jazz House Session, el Pol Natxella canta un tema preciós, com es diu aquest tema amb balada preciós?
1: A Flower is a Love Something.
2: Clar, vull dir, és com les taules, no? O sigui, pots tocar els escenaris, però també el fet de com deia ella, de gravar-te i escoltar-te, no? I dir, ostres, pues, m'agrada, no m'agrada, i intentar evolucionar a partir d'ahir, jo penso que és molt interessant.
0: Parleu-nos una mica del repertori, no?, d'aquest disc, com l'heu escollit. Hi ha molt de... Això que n'anomenaríem jazz clàssic, però és una manera de dir-ho.
1: Doncs, a veure, jo sóc una fan dels musicals. De fet, jo vaig començar cantant musicals a l'Escola de Música Moderna de Girona. I realment això m'ha marcat molt. La meva mare també és cantant i a casa sempre escoltàvem cançons de musicals, Cole Porter, George Gershwin. Jo també sentia la meva mare tocar i cantar això. I clar, a l'hora de fer el disc també és un repertori amb què amb en Joan també ens hem anat trobant. I a l'hora de posar-lo en comú vam pensar, ostres, cançons que siguin boniques, que vulguin dir alguna cosa, i que també n'hi ha d'altres de molt divertides. Per exemple, l'I'm Hip és una cançó superdivertida que sembla treta d'un musical, però no ho és. I bàsicament és això, o sigui, les coses que més ens han agradat als dos i trobar un punt en comú on tot aquest treball i tot això anés construint-se i anés fluint.
0: En el teu cas, toques un instrument i cantes, com passen molts músics que passen per la Sant Andreu Jazz Band. El trombó va ser una elecció casual, volguda?
1: Mira, jo vaig començar a tocar el trombó ja de grandeta, o sigui, jo ara mateix soc profe de música i tinc alumnes que comencen de molt petits, i jo vaig començar a tocar el trombó als 12 anys, vull dir, ja havia començat l'ESO, ja era més gran, i va ser una elecció més que res per d'anar provant i vam dir, ostres, m'agrada com sona, m'ha sonat relativament ràpid, hem a provar, i pues, aquí s'ha quedat, la veritat, entre una cosa i altra, he acabat fent una carrera amb el trombó, vull dir, s'ha anat fent.
0: Mm-hmm. Ara estàs, em penso, acabant el que és el grau a l'ESMUC, no?
1: Sí, el grau en trombó ja, sí.
0: Mm-hmm. I parlem una mica de projectes que tens ara també entre mans, no? Em penso, ara ho dèiem amb micro tancat, tens un duet, un quartet...
1: Sí.
0: Una mica com reparteixes el temps.
1: Clar, ara al final és un canvi d'etapa. Vaig plegar de la Sant Andreu al novembre, ara estic acabant la carrera, és canvi d'etapa totalment. Deixo com d'estar recollideta per mentors i gent que m'han acompanyat durant molt de temps i és com el moment d'explorar i trobar el meu so fora de lo que és el context de l'ESMUC o el context de la Sant Andreu. I el quartet està format per amics que he anat trobant al llarg de la carrera i amb qui ens agrada com tocar les coses de la nostra manera, provar. Ara, per exemple, estem molt amb jazz en català, treballar temes que havia cantat la Núria Feliu.
0: Uh-huh.
1: Poder jo també treballar en fer alguna adaptació d'alguna lletra, perquè per mi la llengua és de les coses més boniques que tenim i la música ho transmet superbé. I al final això, amb el quartet intentem explorar, al final amb més instruments tens més possibilitats i en canvi el duet és una cosa més recollideta, més íntima, on també ens atrevim a fer temes propis, a fer coses més a petit format.
0: Uh-huh. També ho diem perquè per algun lloc llegim que també els musicals t'interessen molt, com has dit, però també una mica la música d'arrel o coses de més del folclore, no?
1: Sí, jo de petita sempre anava amb els meus avis a cantar les d'havaneres. El meu avi matern era compositor de sardanes i això sempre m'ha acompanyat. Anar a veure ballades de sardanes, anar a veure cantades d'havaneres i viure tot això ho visc moltíssim. Al final jo també sóc de l'Empordà, prop de la costa, i això cada estiu ha sigut la meva experiència. I les havaneres són una cosa que m'agrada moltíssim i el fet de transportar-les i portar-les al meu terreny, que seria el jazz, em sembla realment bonic i trobar-hi com un color diferent.
0: Mm-hmm. Doncs tot això ens ho està explicant la Clàudia Rostey, que, com hem estat explicant, ha passat per la Sant Andreu Jazz Band. M'imagino, Joan, que cada cop que sents parlar a algun d'aquests músics que ha passat per la formació, amb tots els projectes que té i tot el que ha anat aprenent, no pot ser més que motiu d'orgull, no?
2: Absolutament, absolutament. Estic supercontent perquè un gran tant per cent de la gent que ha passat per Sant Andreu es van, després es dediquen i alguns d'ells en carreres realment molt, molt, molt maques, no? Llavors, és la meva feina, no? Des de treballar, des de gent jove. Jo no me'n recordo ara quants anys has estat, 7 anys o així, eres molt joveneta com va entrar, no? I a més veus l'evolució. Hi ha una evolució, no entren tocant, no? No és que, no, ni cantant, no? Ella, en general. I vas veient com van creixent i òbviament, els seus professors, perquè ja té el seu professor de trombó, ha tingut el seu professor... Però dins del context de Sant Andreu, pues, hi ha un gravadiscos, rebre els meus consells, òbviament, també. I vas veient l'evolució i realment és impressionant. Jo, bueno, una de les meves felicitats és veure, per exemple, pues, ara Clàudia com està fora, està treballant, està dedicant a la música i és feliç, no? Almenys jo crec que ets feliç.
1: Sí,
2: se't veu a la cara.
0: Segur que sí.
2: És això, no pot ser més que felicitat per mi, orgull.
0: I a més, veient la personalitat artística que agafa cadascú, no? Mm.
2: Bueno, jo intento, m'imagino que com tots pues, ens podem equivocar, però intento que cadascú s'expressi i que tregui la seva personalitat a través de l'instrument i a través de la veu, no? I bueno, i ahí estan, jo intento anar apoyant. Perquè és veritat que depèn de decisions i coses, però sempre intento fer-ho amb carinyo, respecte i amb ganes de que això funcioni, no? i ahir està la feina, vull dir que això es pot veure i es pot sentir.
0: Molta feina, feina de 20 anys, de 20 perquè ja són 20 anys, sí, sí. No, de la Sant Andreu. I per tot això i per la dimensió que d'alguna manera li has donat al jazz i al seu aspecte pedagògic, hem de tornar a recordar que acabes de rebre fa poques setmanes, per dir-ho així, sí. aquest Global Citizen Award, que és una iniciativa del Jazz at Lincoln Center, sí. no? Encapçalada per Wynton Marsalis. Ja ens n'havíem fet ressò, però no està de més recordar-ho i de tornar-te a felicitar.

0: Sí, bueno, moltes gràcies. Ja, la veritat és que per mi va ser un... Quan m'ho van comunicar, em vas quedar de pedra, no? Ja venien de l'any passat amb la Clàudia també de quedar segons en l'Essential Ellington, no? On ella va tindre una menció d'honor, especialment, vocal. I llavors aquest any de sobte em diuen això i a nivell mundial... I, bueno, me convidaven a anar, a més vaig anar a la meva família, vam estar 3-4 nits allí, i molt maco, la gala preciosa, i el fet que et donin aquest premi, doncs és un reconeixement a la meva feina molt... Crec que és molt potent a nivell mundial, no? Sobretot des del Jazz Salin Concert, que és un lloc, i de Winton Marsalis, que és un lloc que és el més potent, si no el més potent a nivell d'educació, dins de música i de música de jazz, en concret, gent jove, no? O sigui, no pots sentir-me més que orgullós i content i feliç.
1: A més, em penso, crec que ho dic bé, que és la primera vegada que li donen a un músic europeu, ho dic
0: sí.
1: bé?
0: Sí, és la primera vegada. L'any passat vaig ser mexicans, aquest any vaig ser jo d'Europa, i sí, la veritat és que són diverses coses que són la primera vegada. I, bueno... Molt content.
1: I em penso que al setembre hi torneu.
0: Al setembre
1: a Nova
0: tornem,
1: York. Per tant, l'aventura novaiorquesa ja
0: sí,
1: va agafant...
0: Sí, la veritat és que sí. Tornem, ens han convidat a obrir 3 concerts de la Jazz Salin Concert allí en el seu espai, en el Jazz Salin Concert, i després a fer també un DJ Coca-Cola, un club. Ara no aniríem a concursar, aniríem a tocar, i llavors a part estic intentant buscar un parell de clubs per poder fer abans i després a presentar el disco del Pau García i de la Lola, ja que venen, i el de l'Elia també, que ha fet amb el Pol Nargela, i podem fer uns quants dies. Igual, possiblement anem a Bogotà primer, també a un festival d'allí, i bueno, ahí estem, sense parar.
1: Uh-huh. A més, hem de recordar, que ja ho hem dit, però ho hem d'anar recordant, que la Sant Andreu Jazz Band ha rebut la medalla d'or del Festival de Jazz de Barcelona, i sou també retrat d'artista, sí, amb 4 concerts. Sí. Un d'aquests era el 18 de novembre,
0: sí,
1: no? que ara
0: sí,
1: comentàveu
0: sí, sí.
1: amb la Clàudia. No?
0: Sí, que serà molt especial perquè primer ens tornem a trobar amb ella, i perquè també estarà Sant Andreu Jazz Band, perquè dins del disco, tant d'ella com el del Pau i de la Lola, hi ha la Sant Andreu Jazz Band. De fet, estic molt content perquè la seva família també ha format part. Jo sempre he cuidat molt això, no? Quan hi ha algun músic dins de la família de la persona que estic fent el disco, sempre, per què no col·laborem, no? Ara, per exemple, ha vingut el Paco Peñaranda amb la Lola, que és el seu pare, el Faló amb el Pau, i a mi ja va vindre tenen un duo preciós que aconsello que ho escoltin, que és el Bewitched, duo amb la mare, després el seu pare també, toquen diversos temes. I aquest és un dia molt especial. Després fem un dia que és un tribut a Ellen, a Sinatra i a Louis Armstrong, amb la veu de Ricard Gili i Edu Ferrer, amb arranjaments especials per l'ocasió. Vull fer coses noves amb arranjaments especials perquè vull gravar-lo també, no? Que hi ha de constància d'aquests 20 anys de la Sant Andreu, no? Després fent un dels Dixi, que també farem un programa especial, i després el dia del Palau, que farem, si em ocorre fer 20 anys, doncs fem 20 big bands, i farem 20 temes de 20 bands que han passat per tota la història, des de la més antiga, Dirty Show, etc. Duke Ellington Basie, però també Maria Schneider, també Mom Minzer, també la... Toshiko Akiyoshi, i penso que musicalment és molt interessant. 20 anys, 20 big bands. Serà un concert llarg, serà generós, perquè clar, són 20 temes, però bueno, sempre ha sigut molt generós en quant als temes en el Palau, no, Pau? No, Clàudia?
1: Déu-n'hi-do la feinada, no? És,
0: bueno, és a la
1: nostra
0: feina.
1: A temps complet, no cal dir-ho, no? A temps complet, no?
0: Sí.
1: De Sant Andreu.
0: Sí.
1: Mm-hmm. Doncs... Jo crec que hem repassat les coses així més importants. Evidentment, anirem recordant tots aquests concerts i totes aquestes fites. Avui heu vingut preparats per fer-nos un tast en directe, cosa que us agraïm molt. Quin tema ens heu preparat? I deixeu-me preguntar per què heu escollit aquest tema.
2: Doncs hem escollit un tema de Cole Porter que es diu Easy to Love, i és el tema que obre el disc, si no m'equivoco. I crec que és un dels temes més escoltats del disc, de fet, i en el seu moment el vam gravar amb John Eric Kelso, un trompetista de Nova York, i amb Matt Monisteri, també guitarrista, que van venir al Jazzing Festival 11, si no m'equivoco. I realment és un tema preciós que a mi m'encanta, i sempre que tinc l'oportunitat el canto, perquè em sembla molt bonic.
1: Doncs ho serà un cop més, segur. Si voleu, ja podeu posar-vos a la vostra posició per oferir-nos avui aquest tast en directe, aquest Easy to Love de Cole Porter. Avui amb Clàudia Rostey, el trombó i la veu, i Joan Chamorro, el contrabaix.

0: Són Clàudia Rostell i Joan Chamorro interpretant aquest Easy to Love de Cole Porter. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: I molta sort.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.
3: Catalunya Música.
4: Pel Festival de Poesia de Barcelona, el Teatre de Sarrià us convida a fer un viatge per l'univers de J.B. Foix. Manel Barceló i Rosa Renom donen veu al poeta amb L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix, amb acompanyament al piano de Jordi Masó i la música de Frederic Montpou. Dimarts 19 de maig a les 8. Entrades a teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, on la paraula es fa art.
5: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
6: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
5: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.

0: Assaig General a Catalunya Música.
1: Doncs és un quart i mig de set. Canviem de registre tot seguit per sentir, tal com hem dit en el sumari, com sona la cantània que Jordi Cornudella ha compost enguany.

0: contemporània que estarà en cartell durant ben bé 2 mesos, al llarg dels quals la interpretaran fins a 35.000 nens i nenes de 4, 5 i 6 d'educació primària. En aquesta ocasió, l'obra porta per títol L'últim rellotge i és obra del compositor Jordi Cornudella sobre text de Tina Vallès. Ell mateix ens explica com va rebre la proposta de l'auditori.
1: Jo la Cantania coneixia el projecte perquè vaig tocar-hi com a intèrpret, com a artista. El 2014 crec que va ser la Cantania del Xavier Pagès i, de fet, em vaig enamorar del projecte fins al punt que jo alguns anys he anat a la Cantania com a espectador demanant entrades perquè és una cosa que és molt forta, vull dir que tenir cada dia 800 nens almenys a Barcelona en són 800, altres llocs no tants, però 800 nens que volen sentir allò i que porten tot l'any preparant-se per fer-ho, em semblava màgic. I així que, bueno, m'han trucat, coneixia perfectament el projecte i em va fer moltíssima il·lusió, per descomptat. I, de fet, ells, des de l'auditori, em van dir que les parelles artístiques normalment les creen ells. És a dir, ells decideixen qui fa la música i qui fa la lletra. I va ser així. Llavors, jo els hi vaig dir que endavant, que em semblava molt bé això de descobrir algú per treballar-hi que no ens coneguessin d'abans, i llavors va ser com vam proposar la Tina Vallès i vam començar com la història de plegats.

0: L'últim rellotge explica la història d'una venedora de rellotges que arriba al poble de després i hi troba l'Enigma, un personatge misteriós a qui ella explicarà que només li queda per vendre un últim rellotge. Però al poble de després ningú no es preocupa mai pel temps. Aquest és el punt de partida de la dramatúrgia de Tina Vallès i la música de Jordi Cornudella, que amb una llarga experiència compositiva en tots els gèneres ha hagut de tenir molt en compte el perfil dels intèrprets que donen vida a la cantata.
1: La cantata crec que va de més d'una cosa, però bàsicament el tema central és la mort. Va sobre la mort, també va sobre la vocació. Sembla un tema que pot semblar molt, molt trist, molt fosc o molt dolorós, però la Tina ha fet una faula de veritat molt bonica, una manera d'aproximar-se, crec que és preciós, és molt tendre, no deixa de ser emotiva, segurament més pels grans que pels petits, perquè tenim aquesta doble lectura, no? Però és una història molt maca. I a nivell de l'escriptura, jo sí que he escrit coses per nanos, m'havia fet algunes cantates, però des de la història dient molt i molt bé, a més a més, eh? Vull dir que ja des del principi donen com una mena de decàleg explicant quantes cançons més o menys hi hauria d'haver-hi, coses que estaria molt bé que fessis, coses que val més la pena que no facis perquè són molt complicades amb nanos. Per exemple, una cosa que sembla molt fàcil d'entrada, que és els hi faré fer terceres, això et recomanen, per exemple, molt fort que no ho facis, perquè és molt fàcil que amb tants nens se'n vagin uns a cantar la veu dels altres, o se'n vagin a cantar la melodia, però en canvi sí que t'encoratgen molt a fer preguntes i respostes, et demanen que faci un cànon, et recorden les tessitures on la veu brilla, on és millor que no t'hi estiguis gaire estona. Hi ha totes unes normes, perquè al cap i a la fi porten 37 anys fent la cantània.

0: L'equip de l'auditori de què parlava Jordi Cornudella està format, entre d'altres, per Elisenda Carrasco, Oriol Castanyer, Eva Martínez i Anna Buixeda a la direcció musical, Adrià Obert i Cristina Martí a la direcció escènica i Josep Prats a la coordinació musical, així com per músics professionals que acompanyen el gran cor infantil a l'escenari. Com que se'n faran tantes funcions, Jordi Cornudella tindrà una relació especial amb aquesta partitura pròpia.
1: Tindré dues relacions seguríssimes. La primera és que, com que en soc el compositor, em fa molta il·lusió anar-la a veure de tant en tant. No hi he tornat des del dia de l'estrena, però tinc ganes d'anar-la veient, perquè és veritat que cada dia és diferent, no només perquè els solistes canvien, sinó perquè cada dia les escoles són diferents, ho fan diferent. Però, a més, jo també seré intèrpret d'aquesta campanya. Com que soc clarinetista saxofonista, diguem, bueno, soc clarinetista, però també toco una miqueta el saxo, i el paper de la campanya...

0: que és per realitzar sexe, justament, i jo hi xucaré. Per tant, també estarien algunes d'aquestes funcions. No en gaires, perquè tinc moltes altres històries, però em fa molta, molta il·lusió poder tocar també alguns dies a la Cantània. I jo crec que de tot el que he escrit músiques per espectacles, i els espectacles sempre tenen més vida quan són teatrals que no pas a concerts. Normalment els concerts són dos dies i adéu-siau. Però, sense cap mena de dubte, sent concerts és la cosa que he escrit que més es representarà, seguríssim, però de llarg.
1: Enguany, per primera vegada, un dels concerts de la Cantània s'emetrà de manera íntegra per la plataforma 3CAT dins de la secció Concert del Super 3.

0: Doncs amb aquests detalls de la Cantània d'enguany hem arribat pràcticament als 6:45. Seguim en directe en aquest assaig general i seguim repassant l'actualitat.
1: I ho fem amb el nom del pianista Albert Cano Smith, que ofereix al Liceu un recital relacionat amb l'univers dels Navís.
0: De la mateixa manera que fa unes setmanes al Palau de la Música, la Fundació Catalunya, la Pedrera i el Liceu presenten un concert que estableix un diàleg, en aquest cas, entre la interpretació pianística i l'art del moviment naví, un grup d'artistes que va transformar la pintura a finals del segle XIX i sobre els quals tracta una exposició que es pot veure a la Pedrera. L'intèrpret serà Albert Cano Smith i el programa contindrà obres d'Eric Satie, Claude Debussy, Saint-Saëns, Mel Bonny, Gabriel Fauré, Cécile Chaminade, Maurice Ravel, Modest Mussorgsky i César Franck. El concert serà demà dimarts a les 8 del vespre.
1: També demà, però una hora abans, a les 7, homenatge a Joan Alcover a Palma.
0: En el marc de la commemoració del centenari de la mort del poeta mallorquí, el pianista Pere Estelric durà a terme una audició comentada sobre Joan Alcover i la música del seu temps. Es combinarà amb lectura de poemes a càrrec de Miquelina Lladó i tindrà lloc a Can Alcover de la capital mallorquina.
1: La perifèria com a espai de creació i resistència, inspiració pel nou disc de Trèvol.
0: El jove grup de música d'arrel acaba de publicar el seu segon disc, Folk d'Extra Radi, un àlbum on reivindiquen els marges com espais de barreja i resistència cultural. Creat el 2023 i amb una formació de gralla, flabiol, teclats i percussions, a més de les veus, Trèvol va rebre un impuls quan va guanyar el concurs Sons de la Mediterrània, a més de ser reconeguts als Premis Enderroc pel seu primer disc. Aquesta primavera i durant l'estiu, el grup té programats concerts arreu del territori en esdeveniments com la Festa de la Terra de Subirats, el Festival Recòndit o el Festival Cinc Sentits de Vallfogona del Ripollès.
1: I el bateria Francisco Mela se suma al trio del pianista Álvaro Torres.
0: Demà dimarts, la Sala Jambori de Barcelona acollirà una actuació del trio que encapçala el pianista fincat a Nova York i aquest cop comptaran amb el bateria cubà Francisco Mela com a convidat, amb un repertori que combina el post-bop, la improvisació lliure i elements del folclore ibèric. Faran dos passis a les 7 i a 9:15 del vespre. I tot seguit, una altra cita o altres cites per l'agenda, en aquest cas relacionades amb el nom de Dairamir González.

0: Ara, ja fa un any, ens referíem a Dairamir González amb motiu de diversos concerts celebrats en escenaris com la Nova Jazzcapa de Terrassa o la Sala Jambori. Avui en tornem a parlar i, si ho fem tot sentint de fons una veu del món del fado, és perquè el pianista cubà torna als nostres escenaris aquesta setmana amb tres concerts, demà i dijous a Barcelona i a Vic, i divendres, de nou a Barcelona, a la Clam Club, amb la cantant de fados Cuca Roseta com a convidada. Comencem amb uns apunts sobre aquesta proposta, una idea de l'agent català del pianista que va intuir una bona entesa musical i estètica entre els dos artistes i una trobada de punts en comú. Això és el que ens comenta Dairamir González sobre la col·laboració amb la cantant portuguesa.
1: Yo digo que el elemento más importante en común es el ritmo. Yo pienso que la música, digamos, portuguesa, brasilera, con todo su bossa nova y con todo ese color que tiene, es muy rítmica, es muy lírica, armónicamente es muy rica, y tener ritmo con lirismo y armonías

l'Havana, i entre els projectes també hi ha una col·laboració amb la cantant catalana Carolina Alabau. Tot fa pensar, doncs, que el nom de Daira Mir González tornarà a centrar la nostra atenció d'aquí a no gaire temps.

0: Doncs fins aquí aquest segon reportatge del programa d'avui. Encarem ja els últims minuts que passarem en companyia, encara que sigui en la distància, de Luis Cansino, el secretari del Sindicat Artistes Líricos d'Espanya. Ja el tenim connectat i de seguida ens presenta les darreres novetats legislatives a l'entorn de l'Estatut de l'Artista.
1: Assaig general. L'INCA. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Catalunya Música. Assaig general. El programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Assaig general.
1: Fins aquí el programa d'avui, doncs, i en un minut acomiadem i avancem continguts del de demà dimarts. Entre d'altres, sentirem les declaracions de la soprano Leonor Martínez presentant-nos el concert que ofereix aquest dimecres a 7:45 de la tarda al Petit Palau del Palau de la Música.
2: I també sabrem unes pinzellades del concert que el trompetista Pere Navarro ha preparat per portar a la sala Jambori, també dimecres, en format de quintet.
1: Doncs això i més demà a partir de les 6 aquí a Catalunya Música, a l'Assaig General, que signem, com sempre, un dia més, Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: I us esperem demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Aquesta tarda arrenquem el nostre particular tour, marxant a Roma. Ho fem amb aquest músic, amb aquest director d'orquestra, compositor, capellà, italià. Ell va néixer el 1885 i va estar més de 40 anys donant classes de música a l'Escola Pontifícia de Música Sacra. Uns anys més tard marxaria a viure al Brasil i moriria allà. Aquesta pregària la va escriure abans de marxar. És la seva Ombra di Nube. I és una súplica, a mena de recordatori, de la bellesa eterna, que queda quan el dolor desapareix. Canta René Fleming. I això és Catalunya Música. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I amb aquesta música ens quedem ara a les portes del segle XVIII. Ell va néixer a Dresden. Va ser pianista, organista i compositor. Es deia August Klengel. Aquesta és una de les seves romances sentimentals de caràcter melangiós, apassionat i calmat. L'Opus 34 és el primer moviment, l'Andante.

Doncs era música de l'alemany Agus Klengel. Era l'andante de les seves romances sentimentals de caràcter melangiós, apassionat i calmat. L'opus 34 era l'andante, que sentíem en la versió del trio Klengel.

I el següent trajecte el fem amb aquesta missa Pro Difuntis. Una música que el compositor probablement va escriure fent el seu propi dol personal. A veure, la música la va escriure per l'arquebisbe de Salisbury, mort aquell 1771. I ell, el compositor Haydn, va completar aquest rèquiem abans de que acabés l'any, signant-lo en honor amb ell. Però, al fons, com us deia, a principi d'any, la seva filla, Luisa, havia mort. I molts historiadors creuen que aquí hi ha el seu propi dol personal que va motivar aquesta composició. Sigui com sigui, la va escriure Haydn, però no Franz Joseph Haydn, sinó el germà petit del compositor, Johann Michael Haydn, també un gran compositor de la història de la música.

Doncs era música de Michael Haydn. Era l'introitus de la missa de Rèquiem, era el Rèquiem Aeternam, el Kyrie eleison, hem sentit. De la versió, del cor i el conjunt instrumental de King's Consort, tots ells sota la batuta de Robert King. I aquesta és música de Milt Jackson. Porta per títol Compassió i la interpreta el trio de Monte Alexander. Ell és nascut a Jamaica l'any 1944. És un pianista de jazz que també toca la melòdica. I és un músic molt influenciat per músics de la talla d'Art de Tum, Oscar Peterson, Amar Jamal, etc etc. I en aquest tema, en aquest trio, els instruments que se senten són el piano, tocat pel mateix Monte Alexander, el contrabaix, la bateria i també el vibràfon, destaca. El vibràfon que el toca el compositor d'aquesta obra, Milt Jackson, que és un instrument de percussió melòdic semblant al xilòfon o la marimba, però amb un son més suau, metàl·lic i alhora flotant. I el resultat és aquest, Compassió.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I aquesta ària és una de les petites joies que pertany a una de les cantates fúnebres que va escriure el compositor Georg Philipp Telemann. En va escriure més de 40 de cantates al llarg de la seva vida i més de la meitat són fúnebres. Aquesta cantata és la que porta per títol Però tu, Daniel, surt. I és l'ària Obre't per pelles cansades. Canta la soprano belga Greta de Rai Giga i l'acompanya el conjunt instrumental Richard Carr Consort.

0: Doncs sentíem aquesta petita joia de Georg Philipp Telemann. Era l'ària d'una de les seves cantates fúnebres, Obra't per pelles cansades. I que hem sentit la versió de la soprano Greta de Raigiga, acompanyada del conjunt instrumental Richard Garconsort.
1: Un viatge per l'extraordinari univers musical.

I ara és el trompetista Paolo Fresu qui ens convida a revisitar un madrigal de l'any publicat l'any 1624 de Claudio Monteverdi per a soprano i baix continu. Ell ha fet un arranjament per a trompeta, acordeó i piano. És Si dolce e tormento.

0: Doncs d'aquesta manera acaba aquest arranjament del trompetista Paolo Fresu del madrigal de Claudio Monteverdi, Si dolce e tormento. L'acompanyaven amb ell en el trompetista, l'acordionista en Richard Galliano i el pianista Jan Langren.
1: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
0: Aquesta música que estem sentint ens porta ara a l'any 1906, a París, quan va ser interpretada per primera vegada aquest desert per a instruments de vent. Música de cambra d'aquest compositor, violinista, director i professor. Ell era romanès i ha estat considerat com un dels més grans músics de la història del seu país, de Romania. Es deia George Enescu.

0: sentíem els músics de vent de la Filarmònica d'Oslo, que dirigia el mateix George Enescu, interpretant música d'ell, música d'aquest romanès. Era el seu moviment dolçament del seu Deset per a vent, opus 14.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma. Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I us proposo de fer aquí la parada. Amb aquesta música que ens està imaginant un futur on la humanitat ha superat guerres i divisions per explorar l'univers de manera pacífica. Anem a bord de la nau Enterprise amb una tripulació diversa que recorrerà nous mons, buscant coneixement i contacte amb altres civilitzacions. I si a més us dic la famosa salutació vulcaniana, llarga vida i prosperitat, i us dic que tinc la mà aixecada, i perquè no em veieu però tinc els dits separats en forma de V baixa, sabeu que us parlo de Star Trek. Doncs aquí, avui dilluns, anirem a aquest destí concret. Anem amb aquesta sèrie que va combinar o que combina l'aventura i la ciència-ficció, una sèrie que es remunta als anys 60, quan el guionista i productor Jenny Roddenberry va imaginar una sèrie de ciència-ficció diferent a les habituals. Volia crear una història d'exploració de l'espai que parlés també dels problemes humans del seu temps. Que quins eren? Doncs la Guerra Freda, el racisme, la cooperació internacional, la igualtat de sexes i el progrés científic. Bé, la sèrie original es va estrenar l'any 1966 i estava ambientada en el segle XXIII i seguia les aventures de la nau Enterprise sota el comandament del capità Tiberius Kirk, amb personatges icònics, tan icònics com el tinent Spock, entre d'altres. Bé, podrien citar-ne molts altres. Bé, una de les idees més revolucionàries d'aquesta sèrie va ser mostrar un futur optimista, on humans de diferents cultures treballaven junts amb altres espècies extraterrestres dins el que s'anomenava la Federació Unida de Planetes. I també va destacar per tenir un repartiment molt divers per l'època, incloent personatges d'orígens diferents en plena dècada dels drets civils dels Estats Units. Bé, tot i que la sèrie, inicialment l'audiència no va ser enorme, i va ser cancel·lada 3 anys més tard, després de 3 temporades. A partir de les reposicions televisives, es va convertir en una obra de culte. I amb el temps, que us he de dir que l'univers de Star Trek va créixer amb noves sèries, pel·lícules, llibres, videojocs, i s'ha convertit fins a una de les franquícies de ciència-ficció més influents de la història. De fet, una de les principals idees de Star Trek és la creença que l'home pot evolucionar i ha d'assolir reptes per ell mateix. Per això, la filosofia d'aquesta sèrie, d'aquesta pel·lícula ja de culte, considera poc ètic el fet d'intervenir en el procés evolutiu d'altres civilitzacions. Referent a la idea d'arribar a llocs on mai ningú ha arribat, prenia l'ideal d'exploració a través de la història que ha impulsat sempre l'home i la dona. I també, fixeu-vos, hi ha una por de que les màquines poguessin superar a l'home i la dona. I aquesta idea era molt recurrent als anys 60 en el context de notoris avenços informàtics i va ser representada més d'un capítol de la sèrie original com l'últim ordinador. Imagineu-vos, i també per acabar, dir-vos que els diners ja en aquell moment ja no són el motor de la raça humana. A l'univers de Star Trek els diners es van deixar de fer servir al segle XXIII i en conseqüència, clar, la cobdícia, l'afany de possessions materials han deixat de formar part de la condició humana. En fi, i potser algú es pregunta, i la música, qui la va escriure? De la primera vegada que va sortir aquesta sèrie i després d'altres pel·lícules que apareixerien, noves sèries, pel·lícules, videojocs, etc. Doncs la música original va

escrita principalment pel compositor conegut per les seves bandes sonores de Filadèlfia, Alexander Courage. La melodia inicial que hem sentit aquí és una de les melodies més reconeixibles de la història de la televisió i, curiosament, la veu femenina no canta paraules, sinó que fa vocalitzacions amb ah, per donar una sensació d'espai i misteriosa. També altres compositors van participar en la música de diferents episodis: Jerry Fielding, Sol Kaplan, Gerald Fried. Més endavant, cada nova sèrie de Star Trek tindria els seus propis compositors. Per exemple, Jerry Goldsmith va escriure per la nova generació de Star Trek i també Dennis McCarthy va treballar en diverses sèries dels anys 90. Tot i que el tema principal original està encara considerat una peça clàssica de la música de la ciència-ficció. Preparats? Doncs llarga vida i prosperitat.

I avui, com a souvenir, pessimistes i optimistes. Sí, té a veure. Sí que té a veure amb la parada d'avui. Mireu, us parlava de que Star Trek em va representar o representa un optimisme ètic en un món molt particular que es va crear. Un món no exactament ingenu, perquè després de les guerres, crisis, errors, la humanitat aconsegueix construir una societat basada en cooperació, ciència, respecte entre cultures, exploració pacífica i també recerca racional de la veritat. I aquesta federació de Star Trek és gairebé una resposta filosòfica a les tragèdies del segle XX. I l'altre dia, llegint un llibre, em va aparèixer una frase atribuïda a Billy Wilder. Ell va ser director de cinema, guionista, d'origen austríac, nacionalitzat nord-americà. Va passar a formar part del grup de refugiats europeus que van canviar la història del cinema. Després de la pujada del poder d'Adolf Hitler l'any 33, Wilder es va veure obligat a abandonar Berlín. A causa de la seva ascendència jueva, la seva mare moriria en el camp de concentració d'Auschwitz. Doncs bé, hi ha una frase, com us deia, atribuïda a ell, que deia: els optimistes acabaven a Auschwitz, els pessimistes acabàvem a Hollywood. I aquesta frase, doncs, reflexa aquell humor negre i cinisme característic de Wilder, però també té un transfons biogràfic molt dur. I també era per dir que els que creien, els que confiaven que res, que això no seria res, que tot anava bé, van acabar a Auschwitz. I els que varen veure que allò anava amb maldades i que anaven amb maldades de veritat, varen marxar, varen emigrar. I amb això advertia contra la ceguesa moral, la idea que el progrés o la bondat humana arriben soles, sense vigilància crítica. Estimats i estimades, i això ens ha de donar de pensar, i molt. I de fons, doncs, és música de Carlo Rustichelli. Ell va ser l'autor de la banda sonora d'una de les pel·lícules de Wilder, en aquest cas, Avanti, una pel·lícula que significa endavant en italià i que resumeix molt bé l'esperit d'aquesta pel·lícula. És seguir vivint, seguir endavant i gaudint i no quedar-se atrapat. Nosaltres la vàrem conèixer amb aquella comèdia romàntica, amb aquell títol de Què va passar entre el teu pare i la meva mare. Una pel·lícula preciosa. En certa manera, Wilder va ser una de les veus del segle XX, quan ens deia que la civilització, o ens volia dir que la civilització és fràgil, i Star Trek dels anys 60 responia precisament allò de que hem de construir amb una ètica millor. I aquí ho deixem, estimats i estimades, que cadascú doncs tregui les seves conclusions. En tot cas, us deixo amb aquesta música, aquesta preciosa música de la banda sonora. Recordo qui la va escriure, Carlo Rustichelli. I res, i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música al Gran Tour, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical, poètic i de tota mena. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

Tenim una tradició coral molt, molt rica, molta gent canta, hi ha molts cors comunitaris o vocacionals o amateurs, cors professionals. Potser aquí anem una mica més coixos, tot i que en tenim i de bons. Faltaria un cor de la ràdio, no? O un cor nacional de Catalunya professional, no? Que pogués fer produccions sistemàtiques i enregistraments de música de compositors catalans dels segles XX i XXI.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i a punt de solfa. A punt de solfa i a gust, perquè, com deia no sé qui, una cosa bona de la música és que quan et colpeja no sents dolor. I el capità Jreu us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils, full de ruta de gust intens, salat i aromàtic, amb una salsa ben cremosa. Vaja, com uns rigatoni a la carbonara. Què me'n dieu? Sortirem de l'Espluga de Francolí en direcció a Fuengirola, Màlaga, a l'Àfrica, en general, sota el cel de l'Àfrica, a Chisinau. De fet, hauríem de dir Chisinau, a Moldàvia, a la ciutat de Frankfurt, a Brest, a la Bretanya, a Sant Sebastià, a Roca Seca, a Itàlia, precisament molt relacionat amb Sant Tomàs, Tomàs d'Aquino. Baozong, a Taiwan, fixa't, quin salt de Roca Seca a Taiwan. Després a Quilipue farem el tomb al planeta, per la banda de Xile, i avui acabarem a Barranquilla. Ens volem descamisar. Sí, sí, sí, sí. I l'hora dels adeus amb Faustí Castro, membre de l'organització de la Setmana de Cant Coral, que fa 41 anys que se celebra a l'Hospitalet de Llobregat. Què, fem una mica d'esgrou?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord adreçada a les persones que formeu part d'una coral. Què aporta personalment cantant una coral? Si haguéssiu de resumir amb un titular. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, Diego Monroy.
3: Bona nit.
2: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, gràcies.
2: I estem d'enhorabona, també.
4: Hem d'anunciar un altre naixement, tu. És un no, és un no
2: programa,
4: parar, això.
2: Aquest programa, sí, sí, té una activitat. Exactament li hauríem de dir, ja li hem
4: tu
2: posat
4: mateix,
2: un títol,
4: eh?
2: La visita guiada. Aquest
4: exacte,
2: és el títol.
4: La visita guiada és un nou premi per les persones que truquin i participin en el programa. Tots aquells que al llarg del que queda d'aquest mes doncs truquin, participin dels diversos concursets, sí, que tenim, o truquin per trucar, per parlar, el que sigui, doncs els apuntarem en una llista i optaran a poder venir presencialment aquí a Catalunya Música amb un acompanyant a veure doncs el programa en directe des de l'estudi i a més els farem
2: una visita guiada.
4: Correcte.
2: Sí, sí, l'Anna i un servidor. Veureu les instal·lacions de Catalunya Ràdio, de Catalunya Música. Serà un tour, un tour.
4: Un tour i acabareu aquí amb aquestes...
2: Amb el plat fort.
4: Tenim dues cadires aquí darrere,
2: exacte,
4: ben buides.
2: Fan
4: una mica de llàstima.
2: I seria una persona amb qui vulgui venir d'acompanyant.
4: Això mateix.
2: Un dia al mes, llavors...
4: Un guanyador per mes.
2: Un guanyador per mes.
4: Si morim d'èxit ja ho veurem, però de moment un guanyador per mes. Sí,
2: i
4: sí,
2: no és l'única cosa.
4: No, avui volem recordar que els concerts de Catalunya Música celebren els 100 anys de l'organista Montserrat Torrent. L'homenatge és un reconeixement a la vida i a la professionalitat d'una dona que, a la seva edat, continua en actiu. Els 5 concerts que us oferirà Catalunya Música són enregistraments de l'emissora i s'emetran a l'espai Els Concerts, a les 11 del matí, i ho presentarà Montse Aguilera. I tot plegat també quedarà penjat al web de Catalunya Música durant un mes.
2: I ara la teca misteriosa d'avui, eh?
4: Sí, aquest espai que hem encetat, no?, per qui aterri avui, en què s'ha d'encertar una teca misteriosa.
2: Posem ja tots els ingredients dintre de la IA.
4: Llancem les ciutats per on passarà la ruta d'avui.
2: Sí, i anem a veure quina és la resolució.
4: Què? La pista que ens dona la intel·ligència artificial és... Em fan rodolar per la planxa i faig olor de festa.
2: Què sóc? Qui sóc? Això és aquesta... The Mysterious Tech, la teca misteriosa. I després també tenim la música misteriosa. Atenció. Ui, algú que està demanant a quin telèfon pot trucar, doncs el 930-48-53-21, també el 607-473-05, però aquest no el despengem. És només per si voleu deixar una nota de veu o un escrit. I després hi ha el fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mira, ara mateix som a la Conca de Barberà, a l'Espluga de Francolí, topònim que ve d'Espelunca, és a dir, cova, coves, no? Set. I una de les més llargues i més famosa és la de la Font Major, laberint subterrani utilitzat per humans des del Paleolític. Allà neix el riu Francolí. De fet, són coves visitables. Això sí, demanen, es veu que demanen el neoprè i saber que no patiràs de claustrofòbia. Si passeu per l'Espluga, carquinyolis. Ho sap molt bé l'arpista de 44 anys, recentment premiada, Anna Amigó. Fixa't com sona.

0: Distingida del cançoner tradicional del Baix Camp i del Montsant, l'altra, Caterina de Lió, a Sang de Dona, un disc de reivindicació femenina i cultural de l'arpista i cantant Anna Migó, guanyadora del segon premi del jurat professional al World Harp Competition 2026, celebrat a Utrecht, als Països Baixos. Anna Migó, benvinguda i enhorabona.
1: Moltes gràcies, Xavier. Bona tarda.
0: Què suposa aquest reconeixement?
1: Bé, moltes coses, a part d'una felicitat immensa que comparteixo amb tothom que em segueix i que em dona suport des del primer dia que vaig començar a fer això. Ja no és només que gent del teu voltant doncs, et doni un reconeixement, sinó que és de fora, a nivell internacional, i amb un jurat divers, que no només hi havia arpistes, sinó que també hi havia cantants, compositors, programadors de ràdio i televisió alemanya, per exemple. Llavors, bueno, t'ensenya que el camí que estàs seguint doncs potser sí que és el bo, no? I t'anime a continuar, de fet, sí.
0: Perquè quan et vas decidir per l'arpa, més d'un devia dir, però on vas amb l'arpa?
1: Sí, sí, sí, a casa meva mateix, evidentment. Sí, és un instrument que desconeixem molt, que té uns prejudicis, tothom la coneix, de veure-la en pel·lícules, en dibuixos, en esglésies, no? Com un instrument molt angelical, molt bonic, que ho és, que ho és. Però quan jo, algun nen o nena diu jo vull estudiar arpa, com que s'ensenyen les llumetes, mare meva, i ara què farem, no? En canvi, quan dius vull estudiar el piano, que és potser més gros, costa el mateix, i tampoc el prens a classe, doncs la gent diu sí, sí, piano sí, i en canvi arpa no. Llavors, bé, sí, és la situació que hi ha, diguéssim.
2: Aragón, hi ha una dama...

0: Anna, fa pocs anys que t'hi pots dedicar al 100% a la música. No sé si costa gaire guanyar-s'hi la vida.
1: Sí, de fet, el món de les arts en general, no només la música, és un món molt agraït emocionalment i personalment, però molt desagraït a l'hora de fer-te valdre com a professional, no?, per poder guanyar-te aquesta vida que en diem guanyar-nos la vida, no? I bé, amb la música sobretot és una cosa que sempre has d'estar al nivell. Un dia sense tocar és com un drama, saps? I llavors, bé, tenim molt d'esforç i molt de treball al darrere i a vegades doncs, no es recompensa, ja no econòmicament, sinó també amb reconeixement, no?, de les persones, de la nostra societat. Llavors, bé, jo tinc la sort que ara mateix ho puc fer, que duri tant com pugui, però que tant de bo molta més gent s'hi pogués dedicar i tant.
0: I com ho fas, amb concerts?
1: Sí, concerts, tallers, composicions, també composo, però bàsicament el 85-90% és concerts en directe, que bé, és el que transmet més també, no? Tenir les persones a prop quan estàs fent música és una retroalimentació i crec que avui dia també molta gent ho està tornant a buscar molt, no? La proximitat amb el músic i poder-ho viure. Llavors jo doncs, tinc aquesta sort de poder-ho fer amb l'instrument que és l'arpa, que és, bueno, és un instrument molt especial i suposo que també és aquest fet, no?, que m'hi pugui dedicar. Potser si tingués un altre instrument em costaria més, la veritat.
0: I com el vas, com el vas descobrir? En quin moment?
1: Doncs no en tinc constància així de dir, és que la vaig veure... No, jo sé que de petita la volia estudiar i no vaig poder per diferents raons, també perquè al poble hi ha una escola de música que és

0: molt bona, i com molt bé sabeu, els llocs, podeu pensar els llocs rurals, sempre diem que no tenim serveis, no? Que, bueno, que estem una mica deixats de la mà de Déu, i evidentment si hi ha una escola de música al teu poble, has de fer poble, no? Has d'anar-hi. Llavors jo vaig estudiar violí en aquell moment, però l'arpa sempre ha anat sortint en moments concrets, fins que un dia, doncs bé, doncs ja vaig dir, ara és la meva, ara no se m'escaparà. I bé, des de fa una quinzena d'anys que la toco. Sí.
1: Crec que et vas retrobar amb ella a Escòcia,
0: sí.
1: Ho dic bé?
0: Exacte, sí, allí em passava moltes hores tocant el violí, sobretot música folk, que és quan va fer l'explosió de la música folk a casa meva, diguéssim, i l'arpa anava sortint de tant en tant, i allò va ser com un despertar, no? I després ja me'n vaig anar cap a Bèlgica, i allí vaig tenir l'oportunitat doncs, de poder-me'n comprar una i anar estudiant i anar començant.
1: I què té aquest instrument que no té cap altre?
0: Ostres, cada instrument és diferent. A mi el que em dona el violí no m'ho dona l'arpa, per exemple. Però l'arpa el que em dona és molta profunditat, molta harmonia, podem acompanyar. És un so que vibra molta estona, no? I llavors tens temps com d'assimilar-lo. Bueno, moltes coses. A més que puc cantar molt més fàcilment que amb el violí. Sí, és que és molt diferent. Llavors, sí, és això, és la profunditat que té l'instrument, jo crec, de so.
1: Però amb prou feines hi ha 5 llocs per aprendre a tocar-la a Catalunya?
0: Sí, n'hi ha poquets. Tots es concentren a la zona metropolitana, voltants, província de Barcelona, Girona, potser algun lloc, potser hi deu haver algun professor que desconec, que deu fer classes particulars, no ho sé. Però sí, és molt complicat. També per això que et comentava, no? que fa com una mica de respecte el tema d'ostres, una arpa, I en què tocaran? Bueno, doncs pots fer de solista, no? Saps? A vegades has de donar prioritat amb altres instruments més de metall, més petits, no ho sé. Pel sol fet de que pensen, mira, trobaràs més feina o tindràs més possibilitat de tocar amb altres persones. Amb l'arpa també. També sí que és veritat que una escola de música que vulgui fer arpa ha de fer una inversió i comprar un instrument, potser no, però també ho faríem un piano, llavors per què fem la diferència amb l'arpa? Llavors, bueno, jo suposo que hi ha molts més factors que també fan que no sigui més extès aquest ensenyament, no, de l'arpa, però a mi m'agradaria que ho fos i animo a les escoles a llançar el buit si algú demana arpa, doncs trobar una solució i que es pugui estudiar, i tant.
1: Ens ho diu Anna Amigó, guanyadora del segon premi del jurat professional al World Harp Competition 2026, celebrat a Utrecht, als Països Baixos. Anna Amigó, vols aprofitar els micròfons per enviar algun missatge a l'audiència?
0: Doncs mira, per qui no conegui l'arpa, aquest dissabte seré al Centre Cívic Urgell, al Festival Ilulola, i faré un taller per nens per ensenyar aquest instrument. I si no es podeu desplaçar, per la zona de Barcelona, i seré el 13 de juny al Centre Cívic Sant Martí, que faré el concert a l'Auditori. Llavors, si algú vol veure Sang de Dona en directe, el 13 de juny, doncs és l'ocasió a la zona metropolitana, diguem-ho així.
1: Anna Amigó, amb els millors desitjos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me al programa.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Ara som a l'Espluga de Francolí i tenim una música misteriosa per avui que fa així. Una música misteriosa. És molt breu, molt breu, i llavors hi ha la teca misteriosa. Em fan rodolar per la planxa i faig olor de festa. Què sóc? Està relacionat amb una de les ciutats que visitarem. Podria ser Fuengirola, Màlaga, ocupada per les tropes de Napoleó durant la Guerra de la Independència, escenari d'una de les poques derrotes dels britànics contra un contingent polonès que defensava el castell de la ciutat en nom dels francesos. Des d'aquest castell, si desplegues, veu un prolongat passeig marítim de fins a 7 quilòmetres. Fa 38 anys que hi va néixer Ana Fabiola López Rodríguez, artísticament Annie B. Sweet. Fixa't com sona.

0: Que bé que s'està aquí a Fuengirola capturant imatges. Dani B. Sweet, malaguenya de naixement i granadina d'adopció, compositora, productora, un important impacte emergent el va tenir amb la versió Take On Me dels A-ha, combinant anglès i castellà en aquest folk pop amb psicodèlia de sintetitzadors. I aquesta música... Ens la mira d'identificar la Mila de Barcelona. Mila, benvinguda.
1: Hola, benvinguda. Molt bé, ben trobat.
0: Què tal? Què fas mentre escoltes el Fixa't a veure?
1: Acabava de sopar.
0: Ah, sí, fas un bon horari de sopar d'hora. Això ho hauríem d'aprendre a fer més sovint. Sí. Està molt bé.
1: Sí, perquè pels ronyons és molt bo. No,
0: per tot, es veu que va molt bé per tot. El que passa és que, segons l'horari que tens, a vegades és una murga.
1: Sí, és veritat.
0: Sí, però molt bé, ho celebrem. I diries que aquesta música l'identifiques? Vols provar-ho?
1: No sé si podria ser Il Gardelino d'en Vivaldi.
0: Il Gardelino d'en Vivaldi. La veritat és que vas molt bé, molt bé, però no és ben bé aquesta. Però molt bé, molt bé. O sigui, només podem dir que és de Vivaldi. És de Vivaldi, sí.
1: Ahà.
0: O sigui que jo, mira, tingués molts premis, però donat en donaria 3. Perquè això ja està molt bé. Què tal? Què et sembla les rutes que fem pel món?
1: Així és... Bé, molt interessant, molt interessant.
0: Sí,
1: m'agrada molt aquest programa, de seguida, sempre que puc, el poso.
0: I, Milà, si la Fortuna et portés a la visita guiada, t'agradaria venir a veure la casa? Tots els...
1: Sí, podria estar bé, sí.
0: Podria estar bé, doncs. Bueno, que sàpigues que et posem en llista i no sé si vols aprofitar per dir alguna cosa més.
1: Bueno, una cosa que no sé si us és factible és que per què no feu el sorteig d'algunes entrades, com abans es feia?
0: Mira, això ho enviem a la direcció perquè en el seu moment vam prendre la decisió de no fer-ho a nivell, diguem, de l'emissora, i va haver un moment que es va prendre aquesta decisió.

0: ara fa un temps, i,
1: sí.
0: I deuen tenir les seves raons.
1: Sí, és veritat, no hi ha cap programa que
0: no,
1: faci
0: no,
1: això,
0: no,
1: però
0: no,
1: jo trobo
0: no
1: que estava molt bé.
0: Doncs nosaltres
1: perquè
0: ho llancem això doncs, com un bumerang, esperant que torni
1: estupendo.
0: Ben carregat.
1: Estupendo, molt,
0: molt
1: bé.
0: Mila, doncs que vagi molt bé,
1: bueno,
0: moltes gràcies.
1: Tan gust, eh?
0: Adéu-siau, igualment.
1: Adéu.
0: Doncs sí, sí, sí, és així, això. Tornem a posar la melodia, a veure. Sí, és d'Antonio Vivaldi. I de Fuengirola ens n'anem a l'Àfrica. Exacte, sota el cel d'aquest gran continent, a qualsevol dels seus 54 països sobirans i amb més de 2.000 llengües diferents acompanyades de milers de tradicions i cultures molt diverses. Ara és Àfrica.

0: Arise Africa, amb un Àfrica assenyalant la reivindicació d'importància dels països, i un tema recentment publicat sota el segell Ngoma Empire, projecte musical digital d'Afrobeat que difon música a través d'una plataforma. Darrere d'aquest projecte no tenim prou informació de qui hi ha ni qui firma, fet que cada vegada anirà més en el sentit de que hi ha més possibilitats d'abocar creació en aquestes plataformes de divulgació.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda i els oients tampoc.
0: Saludem els oients que ara ens puguin estar escoltant des de qualsevol punt de l'Àfrica, per què no? Aquesta és la idea i globalment estem a disposició. Em fan rodolar per la planxa i faig olor de festa. Com que tinc present la resposta, és allò que em ve a salivera. Em fan rodolar per la planxa i faig olor de festa. Està relacionat amb una ciutat en la qual visitarem avui, passejarem. Per exemple, podria ser Moldàvia, potser, en concret, Chisinau, hauríem de dir Chisinau, o la ciutat de Pedra Blanca. La gran majoria dels seus edificis històrics estan construïts amb pedra calcària blanca extreta de les mines de la regió. El 1967 hi va néixer la violinista Jana Gandelman, que interpreta Granados.

0: del disc Catalan Violin Works, o Treballs Catalans per a Violí Oriental. És una de les 12 danses espanyoles d'Enric Granados, escrita amb només 23 anys, originalment per a piano, versionada sovint per a guitarra, i aquí amb el violí de Jana Gandelman. L'acompanya al piano Laia Martín. Gandelman és d'origen moldau, però expatriada a Israel, on ha participat en les principals formacions musicals i simfòniques del país. Això és Fixa't com sona, avui és dilluns, és dia 11, la tarda va caient serenament i nosaltres anem viatjant. Estem ara a Moldàvia, qui ens ho havia de dir aquesta hora, amb el 93-048-53-21 obert, amb aquesta música misteriosa. Té relació amb Vivaldi, però tenim la segona d'avui que ja la posem en solfa. Ui, aquesta pla. 607-470-305, bústia sonora, i també hi ha el fixatconsona@catmusica.cat. Però què és això que fan rodolar per la planxa i fa olor de festa? I potser serà relacionat amb una ciutat que ve ara?
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Perquè de Chisinau anem a Frankfurt, centre financer d'Europa, seu del Banc Central Europeu, eterna disputa amb Viena sobre l'origen de la salsitxa hot dog. A Frankfurt estan convençuts que va ser per la Frankfurter Burschen, denominació d'origen protegida des del 1860, servida ja al segle XV durant les coronacions imperials. Ja imagino's aquell dia de la coronació, festa grossa, allà hi havia la Frankfurter Burschen. A Frankfurt hi va néixer el geni de les bandes sonores. Fixa't com sona.

0: tema de la pel·lícula, Tennessee, banda sonora de Pearl Harbor, creació de Hans Zimmer. En un moment dolç de la seva carrera, venia de l'èxit de Gladiator. En aquesta cinta es va decantar per una sonoritat més íntima i atmosfèrica. Hans Zimmer no va rebre una educació musical modèlica. De fet, diu que el van expulsar de 8 escoles de música i va evolucionar com a autodidacta, experimentant amb ordinadors i sintetitzadors. Zimmer va tocar en un concert de Mecano i ha fet arranjaments per artistes com Miguel Bosé o Amaia Uranga o els Bagels, els famosos del vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. Aquí estem, a Frankfurt, i efectivament em fan rodolar per la planxa i faig olor de festa. Sóc una Wurst, una Frankfurter, Frankfurter Burschen. Que bé que entra amb una mica de motarda, eh? Hi ha gent que li agrada més el que xupa. Però, escolta'm, allò, ben acabat, eh? Com cruix. Aquesta és la teca misteriosa descoberta. I de les dues músiques, una és aquesta. Doncs no trigarem gaire a escoltar-la. I la segona és més, diguem, més de la cua, però al millor li desperta algú la inquietud. No, 3048 53 21 607 470, música misteriosa i de Frankfurt a Brest, a la Bretanya francesa.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Anem a aquesta Bretanya francesa amb el castell en ús més antic del món, 1.700 anys d'història. Escolta'm, són molts anys, no? D'aspecte modern, perquè el van haver de reconstruir pels efectes de la Segona Guerra Mundial. A Brest hi va néixer fa 56 anys aquest compositor multiinstrumentista. Fixa't com sona.

0: Tempelhof, una joia sensorial, exponent del minimalisme amb segell Jan Tiersen. Bandes sonores de referència a pel·lícula Amélie, Goodbye Lenin o Taberley. El vídeo d'aquesta peça se situa a l'aeroport de Tempelhof a Berlín, històric, dissenyat sota les ordres de Hitler i edifici clau durant el bloqueig soviètic de la ciutat. Tiersen fa servir tota mena d'objectes quotidians per al seu so, per exemple, màquines d'escriure, joguines infantils.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem camí de les 9 fent una mica de ruta i saludem la gent que precisament ara també es troba en ruta. Que tingueu molt bon viatge, gràcies per triar Catalunya Música i aquí oberts a descobrir això, una peça musical relacionada amb Antonio Vivaldi. I aquesta ens portarà a anys enrere, no tants com Vivaldi, per descomptat, i podríem parlar d'un període duríssim de la història europea. Algú podria arrodonir dir història europea i mundial. Efectivament, aquest que sentim és d'un artista que va caure en gràcia i després, precisament pel costat on va caure en gràcia, va caure en desgràcia. Ho sabrem més tard. I ara, de Brest, ens n'anem a Sant Sebastià, amb la pinta del vent i els tubs subterranis que, en contacte amb l'aigua del mar, ressonen com un orgue. Cal un dia, això sí, de vent, pluja i mala mar perquè soni excepcional. A Sant Sebastià, el 1978, hi va néixer la mezzosoprano Clara Mouriz.

Caram, es un final una mica abrupte, eh? Canción de cuna para dormir a un negrito, en versió per a veu i orquestra, exactament música del cicle Cinco Canciones Negras de Xavier Montsalvatge de 1945, influït pel llegat d'Ultramar i les colònies. En aquest cas sentíem Clara Moritz, mezzosoprano de referència, acompanyada per l'Orquestra Filarmònica de la BBC. Clara Moritz ha crescut en un entorn de música, llibres i quadres. Ho considera definitori de qui ella és avui. No sé si teniu la impressió que aquesta ruta de seleccions està quedant com un batut de fruites de primavera. Algú diria una miqueta més... no me surt la paraula... Smoothie, una miqueta més in. Bé, el cas és que ara vindrà aquesta primera i allò misteriosa. I per escoltar-la anirem a Sant Sebastià, a Roca Seca, exactament entre Roma i Nàpols. El seu fill més il·lustre, Sant Tomàs d'Aquino, 1225, un dels filòsofs i teòlegs més influents de la història de l'Església. El seu pensament no ha quedat ni obsolet ni definitivament superat. Es pot resumir amb aquesta màxima: fe i raó no s'oposen perquè totes dues provenen de la mateixa veritat. Heus aquí. A Roca Seca, a més de tradició de bandes de música, el 1919 hi va néixer el virtuós de la flauta Severino Gazzeloni. Fixa't com sona.

0: Aquesta era la primera de les dues misterioses, la Notte e la Nit, és a dir, l'Allegro del concert per a flauta i cordes en sol menor opus 10 d'Antonio Vivaldi i amb Severino Gazzelloni, conegut a Itàlia com il flauto d'oro. L'home que va elevar la flauta travessera a la categoria d'instrument solista indiscutible al segle XX. Va començar tocant a la banda del seu poble, que doncs, l'ha homenejat amb el festival Gazzelloni a Roccasecca, epicentre mundial de la flauta durant uns dies. També era una estrella de la televisió a Itàlia, acostava la música de Vivaldi o de Bach al gran públic. Va morir el 1992, als 73 anys. I vosaltres, des d'on ens esteu escoltant? Potser algú des d'Itàlia, salutazione. I una, no sé si ha quedat una mica forçat això de salutazione, una mica així per la patilla. El cas és que això, ens agrada pensar que ara estem aquí a Roccasecca i la tarda va caient serenament. I això, a quina emissora està passant?
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: La Fira Trapezi celebra 30 anys arreu.

0: Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
3: I des de Rocaseca saluden a socis i simpatitzants del Barça per felicitar-los per aquest títol de Lliga. Potser algú dels que heu estat veient la ruta ara esteu sintonitzant. Tenim la segona i última música misteriosa pendent. És banda sonora d'una pel·lícula i, com dèiem, la seva intèrpret principal va caure en desgràcia per fer costat a qui va fer costat, sense ser-ne probablement molt conscient, o si n'era, nosaltres no ho sabem. I segurament que si busquéssim potser ho trobaríem. Qui sap si algú haurà fet un treball sobre el cas, però de qui es tracta no ho sabem encara. 93 048 53 21, o bé el 607 470 305. També ens agrada, si us sembla d'interès, que hi afegiu cullerada pel que fa a llocs o músiques que us agradaria que sonessin en aquesta singladura i prendríem nota. Ara mateix, per posar un cas, ens anem de Rocaseca cap a l'illa de la Verdor Eterna. Sí, anem a Taiwan. Hi heu estat? Vegetació extraordinàriament rica i diversa pel relleu muntanyós i clima subtropical i tropical, amb gran varietat d'ecosistemes per l'alta densitat de muntanyes altes del món. Té més de 250 pics per sobre dels 3.000 metres. Déu-n'hi-do! A Taiwan, el 1953, hi va néixer Teresa Teng.

No ho sé vosaltres, però a mi m'ha vingut molt de gust un rotllet de primavera. I Tiang Mi Mi, dolç com la mel, 1979, balada romàntica, popular xinesa que no falta en casaments, cerimònies romàntiques, etc. La cantant taiwanesa Teresa Teng va morir el 95, als 42 anys, però el seu llegat com a diva de l'escena continua ben viu. La superestrella més gran del món de parla xinesa va cantar en mandarí, cantonès, japonès, indonesi i anglès i va trencar fronteres polítiques i, tot i que les seves cançons van estar prohibides temporalment a la Xina continental per ser considerades massa burgeses o decadents, però la gent les escoltava d'amagat. És el que té, no? Allò que diuen, qui li posa portes al camp. I a la sintonia de Catalunya Música, Tiang Mi Mi, de Taiwan, eh? Taiwan. Ha de ser una experiència també voltar una mica per Taiwan, eh? Ves tot diferent, tot diferent, no? Allò que tots els sentits a la nit quan deus posar-te al llit, deus tenir un son, un cansament de tanta activitat. Doncs mira, atenció perquè ara agafarem una volada important de Taiwan, ens n'anirem fins a l'altra punta de món. Donarem el tomb fins a Quilpué, la ciutat xilena situada a la regió de Valparaíso, coneguda com la ciutat del sol, microclima excepcional. Què tal si els hi posem, Diego, una altra vegada a la pista de la segona misteriosa? Perquè és precisament la que ve. I és que Quilpué forma part d'una zona on els aficionats a la ufologia afirmen que hi ha avistaments d'ovnis. I aquí, a Quilpué, hi va néixer el 1912 Rosita Serrano.

0: Aquesta era la referència Bellamy de 1939 i de Theo McKeven. La música i Hans Fritz Beckmann, la lletra. Banda sonora també, i d'aquí l'hem manllevat, de Suite Française. Rosita Serrano, la cantant, que va ser la primera artista xilena a assolir fama internacional, especialment a Alemanya. Li deien Der Chilenische Nightingale, el rossinyol xilè. Hitler i la seva camarilla n'elogiaven el talent, però més que ajudar-la, la van ensorrar. Tot i que ella mai no va mostrar simpatia pel Tercer Reich, a la resta del món, doncs va generar rebuig. I per pal·liar-ho, la Rosita va oferir un concert de suport als refugiats jueus a Suècia, però es veu que va acabar sent pitjor el remei que la malaltia. El règim alemany ho va considerar una traïció i va vetar la seva figura i prohibir tots els seus discos. Després del nazisme, Rosita Serrano va ser rebuda amb molta fredor al seu propi país, Xile, i va caure en l'oblit absolut. Aquí estem a Quilpué, Xile. També ha de ser una altra experiència aquesta, eh? No sé si aniríem bé ara amb màniga curta a Quilpué, a Xile. No sé quina temperatura deuen tenir allà. Bé, el cas és que són les 9 i 9 minuts.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I avui acabarem la ruta a Colòmbia, en concret a Barranquilla, també coneguda com la Arenosa o Corramba la Vella, amb el segon carnaval més important del planeta després del de Rio de Janeiro. La UNESCO el va declarar obra mestra del patrimoni oral i intangible de la humanitat. Barranquilla és bressol de grans artistes com Sofia Vergara, Shakira, o bé el titan de la salsa, Alberto Barros.

montón de estrellas del cubà Pablo Montáñez en versió salsa a càrrec d'Alberto Barros, fill del llegendari compositor José Barros, fundador de l'orquestra Los Titanes i figura clau de la salsa colombiana. Dirigeix i toca el trombó, ha produït gegants com Marc Anthony, Ricky Martin i l'orquestra Guayacán. I avui, final de ruta, aquí ens quedem a Barranquilla, però no oblidem el que abans ens avançava l'Anna, els concerts a Catalunya Música que celebren els 100 anys amb l'organista Montserrat Torrent.

0: Espectacular el reconeixement, els aplaudiments del públic de la Catedral de Tarragona, on va ser enregistrat aquest concert número 3 en do menor de Johann Sebastian Bach. Escoltàvem el Presto a càrrec de Montserrat Torrent. L'homenatge és un reconeixement a la vida i a la professionalitat d'una dona que a la seva edat, 100 anys, continua en actiu. Els 5 concerts que ofereix Catalunya Música són enregistraments de l'emissora i s'emetran a l'espai Els Concerts a les 11 del matí, presentat per Montse Aguilera. Són emissions que quedaran penjades al web de Catalunya Música durant un mes. I ara arriba l'hora dels adeus, avui amb Faustí Castro, amb molta vivència en corals.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Sí, perquè és la setmana del cant coral. Fa 41 anys que se celebra l'Hospitalet de Llobregat, i és aviat dit. 3 corals de la ciutat, la Lizard Sala, l'Eure i la Xalesta, doncs a disposició. Faustí Castro és membre de l'organització. Faustí, benvingut i moltes gràcies.
2: Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Aquest cap de setmana heu començat... Aquest cap de setmana heu començat la 42a edició. Què en destaqueu?
2: Aquest any la variació és important perquè s'ha triat 4 estils totalment diferents per cadascú dels dies de concert i sempre procurem, no, que siguin amb prou qualitat i reconeixement per poder oferir, sobretot, que sigui variat. I llavors aquest any hem triat per el grup Vox Salva, aquest que és sobretot molt reconegut, la seva directora, l'Elisenda Carrasco, i ajudada per la Claudina Canals, que

0: estil totalment diferent, o sigui, amb polifonia i música barroca, amb peces molt reconegudes des del segle XVI fins al contemporani, i la veritat és que l'assistència hem de reconèixer, no ha sigut per omplir, però estem molt satisfets de la que vam tenir, i la gent indudablement va gaudir molt d'aquests dos concerts.
1: Doncs ara hi posarem cullerada, Faustí, perquè el dissabte 16 doncs hi tornarà a haver-hi una convocatòria amb reinterpretació de la música tradicional mediterrània des d'una mirada actual i crítica.
0: Sí, exacte.
1: I la cloenda, diumenge 17 de maig, amb un cor de gospel de referència en l'àmbit estatal i europeu.
0: Sí, sí, sí, unes primeres espases. Són realment a nivell Catalunya i fins i tot europeu, d'un grup d'altíssim nivell, d'una qualitat excel·lent. Indudablement la perspectiva és molt bona perquè n'hi ha molta demanda ja anticipada de localitats i estem molt esperançats de que al públic en general els agradi, perquè, sobretot, ja he comentat, no? O sigui, passem de música tradicional catalana amb veus blanques, amb polifonia, amb música barroca, el gospel... O sigui, intentem donar una variació completa, no?, per a tots els públics, i que el mateix públic que ve a un dels concerts s'afegeixi a tot ells.
1: Aquesta setmana del Cant Coral es fa l'Auditori Barrades de l'Hospitalet de Llobregat. I Faustí, quin és l'ingredient per garantir 41 anys d'èxits?
0: Bueno, a veure, tenim la sort, indudablement, que a Catalunya el Cant Coral és fort. És la cultura musical catalana agrupa també el Cant Coral, i afortunadament hi ha prou material com per poder assolir cada any en quatre grups que siguin reconeguts al públic en general. Alguna vegada han repetit un coral, no?, perquè també es mereixem, no?, tenia les corals més reconegudes de Catalunya, i gaudim d'elles, sempre s'adapten a les nostres exigències, que són limitades. Considerem que el Barrades és un local per 200 i pico espectadors, gaudim de la subvenció de l'Ajuntament, que ens recolza cada any per poder-lo oferir, i bé, però l'èxit normalment és el treball. Ara ja estem treballant per portar quatre corals més l'any que ve. O sigui, aquesta és l'únic feina que s'ha de fer, és perseguir a les corals que siguin representatives i aconseguir que ens visitin i ens ofereixin el seu qualitat, la seva qualitat.
1: Celebrem l'entusiasme i constància, Faustí Castro, membre de l'organització de la Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet de Llobregat. Sí. Acabarem amb l'Aleluia, amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Manu Guix, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig. No sé si voldríeu afegir alguna informació més a aquesta petició que feu.
0: No, bueno, aquesta petició m'he permès la llibertat de demanar-la personalment per preferències. Dintre de tot el món coral, la nostra coral, soc també cantant dintre d'una coral, no? Pues, triem tot tipus de música enregistrada per poder fer de coral. I l'Aleluia és un de Leonard Cohen, l'ha encantat sovint, i he pensat, pues, una bona representació amb un bon cor, amb una bona enregistrament, segur que podrà satisfer els gustos dels oients del programa.
1: Ben segur. Així acabem el programa, Faustí. Moltíssimes gràcies, i a tots els oients també us esperem demà a partir de les 8. Una abraçada.
0: Moltes gràcies per la vostra atenció.
1: Aleluia. Aleluia. Vinga, que tingueu una bona setmana i fins demà.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:45 de la tarda, amb Xavier Chavarria.
5: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
6: I am a Catalan.
5: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
6: Catalonia has been the greatest nation in the world.
7: Un gelista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
5: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
6: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
7: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
5: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. Des del Club de Jazz de Catalunya Música hem anat seguint els últims anys l'evolució del saxofonista texà Walter Smith III, tant els seus projectes originals com els de Sideman, d'Ambrose Kinmusier, Eric Harlan, Taylor Axtey o Kendrick Scott. Smith ha anat arrodonint el seu so i ha aconseguit la profunditat i refinament que trobem a la seva nova gravació, que és la segona part d'un projecte que havia presentat el 2018, Trio. Walter Smith en trio amb el baixista John Sanders i el bateria Kendrick Scott. Benvinguts.

El saxo de Walter Smith III amb el baixista Joe Sanders i el bateria Kendrick Scott visitant un estàndard d'Ali Robin i Richard Whiting, My Ideal. D'una altra parella de genis, de Billy Strayhorn i Duke Ellington, és aquesta balada, Ixafan.

Walt Smith III buscava l'equilibri entre la innovació i la tradició en aquesta recuperació que ha fet de clàssics del repertori com l'Isha Fan de Billy Strayhorn i en diàleg amb el contrabaixista Ron Carter. El saxofonista Branford Marsalis és l'acompanyant de Walt Smith en aquesta visita al llegat de Lee Konitz.

Tot recordant el so que els saxofonistes Lee Konitz i Ronnie Marsh havien creat als finals dels anys 50, Branford Marsalis i Walter Smith III feien aquesta lectura del Casual Lee.

Swinging at the Heaven és un tema del patriarca de la família Marsalis, del pianista Ellis Marsalis. I ens sentíem aquesta versió de Branford Marsalis, Walter Smith III, Joe Sanders i Kendrick Scott.

Doncs ara en el format despullat de trio, Walter Smith III, Joe Sanders i Kendrick Scott fent una visita a Wayne Shorter amb el tema Fall. Com dèiem, en aquest nou àlbum de Walter Smith s'hi recupera

El format de trio que havia presentat el 2018 amb el projecte Tvayo. A la gravació del 18 l'acompanyaven però el baixista Harris Rahavan i el bateria Eric Harland.

Walter Smith III visitant en trio la balada del pianista Jimmy Rolls, The Peacocks. Joshua Redman se'ls afegeix per dialogar al voltant d'aquest altre estàndard, On the Trail.

On the Trail. Aquesta cançó és del compositor i pianista Fer de Groffe, i Walter Smith III la recuperava al projecte Tryon, aquest diàleg amb el també saxofonista Joshua Redman. Just ara fa un any, Walter Smith III va publicar un àlbum de títol llarg que descrivia la procedència dels membres del seu quartet. Three of us are from Houston and Ruben is not. És a dir, tres de nosaltres són de Houston i el Ruben no ho és. Aquests houstonians són, a més del mateix Smith, el pianista Jason Moran i el bateria Eric Harland. Ruben Rogers és de les Illes Verges.

Sisao, la façana marítima de la ciutat de Houston sobre la badia de Trinity, és la que el saxofonista Walter Smith descrivia en aquest tema, tocat en quartet amb dos músics també de Houston, dos referents de la generació anterior a la seva, Jason Moran i Eric Harland, i amb un músic que no és de la ciutat, el baixista Ruben Rogers.

Misantrop, un dels temes que Walter Smith III dedicava a la seva ciutat, a Houston. I marxarem amb una balada, la Monroe's Nocturne, que descriu la nocturnitat de la ciutat natal del saxofonista i d'un barri concret, l'àrea cultural de Monroe's, que Walter Smith III reivindica per deixar enrere els estigmes de la metròpoli texana amb la cultura guanyant la batalla al petroli i a la violència. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
0: ...2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
4: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

Catalunya Música us proposa tot seguit l'audició de la Simfonia número 2 de Robert Schumann, aquesta simfonia en la tonalitat de Do major amb l'opus 61 al catàleg del compositor. La Filarmònica de Viena n'interpreta aquesta versió dirigida per Leonard Bernstein.

0: La que sentíem és la sinfonia número 2 en do major, opus 61 de Robert Schumann, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena que dirigia Leonard Bernstein.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

A continuació, l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Neeme Järvi, ens interpreta la suite número 4 en sol major, Mozartiana, opus 61, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

0: Hem sentit la suite número 4 en sol major, mozartiana, opus 61, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Neeme Yerby.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música sentirem ara el concert per a dos xalomó, dos fagots, corda i continu en do major, catalogat amb el número 52. La música és de Georg Philipp Telemann i l'interpreta la Camerata de Colònia i l'Stagione de Frankfurt, dirigits per Michael Schneider.

0: En la interpretació de la Camerata Köln i la Stagione de Frankfurt, dirigits per Michael Schneider, sentíem un dels concerts de Georg Philipp Telemann, el concert per a dos xalomó, dos fagots, corda i continu, en do major, catalogat amb el número 52.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el doble concert per violí i violoncel Opus 102 de Johannes Brahms en la versió de Julia Fischer, violí, Daniel Müller-Schott, violoncel i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam dirigida per Jacob Kreutzberg.

Hem sentit el doble concert per violí i violoncel Opus 102 de Johannes Brahms. Els intèrprets eren la violinista Julia Fischer, el violoncel·lista Daniel Miller-Schott i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam dirigida per Jacob Kreizberg.

0: Catalunya Música.
1: I ara sentirem una suite pianística de Claude Debussy, la seva suite bergamasca, que interpreta en aquesta versió el pianista Zoltán Coxis.